con los tipos.

Antena Caro, la fórmula. Antena Caro, son les 7.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-51-7644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti, en paraules seves, immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. Parlem ara d'obres i marxem fins al Ripollès, on s'han posat en marxa les de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses al tram de connexió amb la carretera nacional 260. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntadas.
2: Han començat les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. La previsió és que els treballs s'acabin a finals d'any. Un dels principals canvis serà la conversió del tram en una via de plataforma única, eliminant els desnivells actuals entre calçada i voreres i facilitant així els desplaçaments a peu i l'accessibilitat. La part central sí que mantindrà l'essència del carrer. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
3: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també la pròpia avinguda Comte Guifré.
2: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat.
1: I acabem amb els esports. Ahir, victòria del Barça, la vuitena consecutiva a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3 gols a 0, gràcies a les dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestre.

11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Claro, tota la música. On tu vulguis.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro. Tota la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: I portem més enllà dels èxits.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: el Front Ampli d'Esquerres estatal. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 d'aquests a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta nit el premi, el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat a Sitges més de 3 dècades després de la seva visita al festival quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen així els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: l'Alu m'estava mirant de reull a veure si la clavava o no la clavava, i l'he clavat, eh? Encara me'n recordo, eh?
1: Hasta el fondo, tites.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Pues amb moltíssimes ganes de tornar-te aquí, tio, en directe, un dia més, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: En té la cara sempre.
0: O sigui, fas bona cara avui, eh? Se veu que has vingut amb moltes ganes, eh?
1: Dos minuts abans de començar el directe, Tito, estava parlant el jefe de vacances.
0: Hòstia, ah, vale, per això està cara.
1: Me l'has adonat.
0: Sí, sí, ho has aconseguit?
1: No puc estar content, Tito. Queda un meset, però...
0: Ja estem de celebració.
1: Tito.
0: A veure, va, continuem amb les salutamentes allí dins. Veig, a veure, perquè veig per allí dins, qui hi ha allí dins, qui hi ha?
1: Des de la mismíssima cova.
0: Des d'allí dins, tancat, d'allí dins de la peixera aquella. Què passa, eh? Què passa, què passa?
2: No, res, moltes ganes de a fer punyetes de dijous la tarda, dijous. En directe, en rigoríssim directe, i dono una primícia. Avui anem a ficar a prova els nostres oients.
1: Vamos.
0: Hombre.
1: Exclusiva.
0: Hombre.
1: Ja, però s'ha faltat l'exclusiva este del xiringuito.
3: Ja seria hora que formessin part del programa. Ja seria hora.
2: Aquí sentim.
3: Ai, si esta musiqueta, què? Ho ha llorat, això, no?
0: Sí, la hi han llorat, a ti me la tocava imitar i tot. Me la tocava imitar.
3: Ja xerrarem després, ja xerrarem després, que l'últim programa vaig sentir coses.
0: No, me la tocava. No, me la tocava imitar.
2: Ah, vale, la frase.
3: Realment, li puc tocar quan vol.
0: Epa! Epa, exclusiva!
3: L'únic problema serà que la dona, llavors, quan arribarà a casa, anirà una miqueta ruente. Però no passa res.
1: Això és ràdio, no es veu res, Nati.
3: Però això...
0: Nati, què fas? Què fas? Quant molt tiempo?
3: Què? Tots bé?
0: Te van ficar falta al primer programa?
3: No m'ho fica falta. Que sé que damunt jo el vaig sentir, el programa, no com vosaltres que no l'escolteu.
0: Estava en ànima. No estava en cos, però estava en ànima.
3: I sí, jo sé que em vau enllorar, que em vau nombrar públicament i tot això.
0: Per això que tu l'has sentit després, què? Dis-mos, fiquem-nos una nota.
3: El problema és que jo no vaig poder vindre, que és el que parlem. Lo vaig sentir, com sempre el sento, quan puc online.
0: Sí,
3: m'entens? Però, claro, quin problema hi ha, que jo hauria picat en directe. Però és que si no puc vindre, és que no puc picar tampoc.
0: No quedava bé. Bueno, avui lo que mos falla és el director exclusiu.
1: Padre de família.
0: Ha tornat a fallar?
1: Sí, com era l'àudio? Sí, sí.
0: Bé. Ja està bé.
1: Però també...

0: l'enyorem també.
1: Sí.
0: Que la trobem a falta.
1: Va, enviem-li una salutació.
2: També mos escolta.
3: Ara podem parlar amb el nostre pavet? No sé si no mos deixa parlar. L'últim programa tenia ganes de micro, tenia llengua.
2: Pobre,
3: que
2: ha dit
1: que vull escoltar...
4: Ha de ficar ordre.
1: Lo que vull escoltar la gent... que parli que el programa. Avui, i com sempre, ja ho saben, que tenim un número de telèfon que volem que mos truquen. Que mos truquen, que compartisquen coses amb nosaltres, a veure qui mos escolta, si mos escolta algú. No, que mos truquin. Recordem el telèfon o què?
3: No, perdona.
1: A veure què?
3: Pugem aquí l'aposta. Lo primer que truque al 647...
2: No, 674.
3: 674. 674. Que sóc dislèxic.
1: Ah, vale.
3: 674.
2: 897.
3: 1, 2, 7.
2: Sí. Repetimos para bingo.
1: Que s'emportarà.
4: No ha quedat clar, per favor. No. Serietat.
3: Vale.
2: Vale, va.
1: Anem d'un per un, un per un.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: Molt bé, Calo, molt bé.
3: Lo primer que truque s'emporta 3 entrades per al Tardeo Fest d'Antena Caro. Tardeo Antena Caro Fest. Dos, diu? Sí o així?
1: Sí, més o menys.
3: Però la que ve s'ha de dir... Ah, perdona.
4: Ha d'aprendre quan ja has subit de música, vale. No xafar-nos, vale?
3: Vale,
4: sí.
3: Vale. Ho tornem a intentar.
4: Sí, va, per tornar a provar.
3: Tres entrades per al Tardeo de Antena Caro Fest. Ara em sap que venia el subidón.
1: No, avui no
4: n'hi ha. El subidón lo dic jo.
1: Avui no n'hi ha llegat.
3: Tres entrades. Espectacular. Després seguirem parlant del... Tardets d'Antena Caro.
1: Avui hi parlarem i molt hi parlarem. Sí, hi ha moltes coses a comentar, home. Ho hem de comentar tot al detall del que passarà el diumenge.
3: Pensa que per a comprar les entrades, el nom de la pàgina és xungo, eh? Xup, com era per a comprar les entrades?
1: Tuc.
4: Ara ho sabrem. En breu ho sabrem, que tenim aquí els especialistes perquè mos expliquin tot.
1: Deixem-ho estar de moment, eh? Ara centrem-nos en nosaltres, en la nostra intimitat.
3: Què?
1: Nati, què?
3: Què mos portes?
1: Que, a veure, mos vols contar alguna cosa? Mos has de parlar primer, que nosaltres el primer dia vam parlar de què parlaríem aquest any. Què faríem? Tu què? Què tens pensat fer esta temporada?
2: Jo, com sempre, deixar caldo els polítics. Deixar caldo. Home, claro, tio, a veure, si és la secció de societat, és la secció de societat.
3: Ets la crítica.
1: Home, ara ho tindràs a tope en les eleccions que han convocat i tot això, ara ho tindràs tot al pelo. Tot
2: a punt de caramel, ho m'ho han deixat.
3: Sí, no.
2: Però, bueno, és que ja no és les eleccions, eh? Si començo a parlar, no pararé, eh?
4: És el follonero de bona
3: notícies.
2: És notícies. Que portem una temporadeta. Que és el que diem, tu fiques a Donald Trump capdavanter, lo puta, perquè, bueno, pues té la butxaca per a fer-ho. Uh-huh. Però és que arrel d'això, que si Ceuta, que si no sé què, que si no sé què. És que no acabaríem mai.
1: No acabaríem, la llista és
2: la gasolina, la crisi de la vivienda. Mira Mari Carmen. Les votacions d'aquí no res.
3: Mari Carmen. Dios lo tengo en su memoria.
2: Compte que a partir de la setmana que ve, que jo ara ja començo a tindre el turno de matí, que és d'hivern, que la piscineta ja no mos banyarem més, la tinc limpia. Si algú vol vindre a esmorzar, pot vindre a esmorzar, que la piscina està límpia i fa goig. Però jo ara me dedicaré en dimarts i en dimecres per la tarda a pegar la volteta pel poble.
1: Ara encara que no passi res.
2: La volteta i a veure l'opinió. I que, també, l'any passat ja ho demanava. Per favor. Tenim un WhatsApp. A veure, comenceu a espavilar-vos de dir, Nati, este tema l'has de discutir, jo durant la setmana me documento i el dijous, quan féssim el programa de ràdio, se discutix, però per favor, ajudeu-nos a fer el programa.
1: Que a moment
2: estic fart de reclamar-ho, societat, que jo estic per algo.
1: Amé.
2: Si jo sóc matxacona, vosaltres exponeu temes.
1: Amé.
2: Al WhatsApp. 674-89-71-27. Per favor, envieu-mos whatsapps.
4: Tornar a dir que ara mateix estan agarrant el mòbil.
2: 674-89-71-27. Recordeu-vos, ex. Vos demanem que mos ajudéssiu a contribuir en el programa. Jo faig a societat, pues tio, envieu whatsapps, que jo llavors ja em documento, pego la volteta per Roquetes, per la Ravaleta, si comem a Llargo dins Tortosa, i a donar pel cul a veure si arreglen alguna
4: cosa. Has dit Tortosa?
2: Per en sigue.
4: Ha dit Tortosa?
2: La societat és la societat de tot arreu. I l'opinió no és la mateixa a l'altra banda de riu que en esta banda de riu, i a vegades s'han de comparar les opinions.
1: Se minjarà el micro, eh? Cada vegada està més a prop del micro, no sé.
2: Sí. Que a vosaltres no vos costa la vida la butxaca.
1: Hombre,
2: si
1: em costa.
2: No hi ha ningú que digues, hòstia, vaya sobrat que vaig.
1: Enllorava, estava...
4: Ara, Calu, Calu, ja. Recorda per què han de trucar a Antena Caro avui.
3: Per aconseguir 3 entrades per al tardeo de Antena Caro Fest. És que no m'ho heu de ficar en braille, sinó un senzill. Que se fa la festaca, eh? Espectacular. No, festaca,
1: impressionant, la festaca que hi ha muntat.
3: A les pistes del volei. Del volei platja de Roquetes al polideportiu, com si això,
1: a l'antiga piscina, tothom ho coneix, han tastat la piscina de Roquetes de tota la vida. Pues
2: però escolteu-me una cosa, ara una pregunta. Que jo pensava la setmana passada, eh?
3: Volia dir que és el dia 11 d'octubre.
4: Ai, mare, que és el dia
2: d'octubre. És el
3: diumenge,
2: no? Però escoltem una cosa, jo hi pensava que això ho fan a la pista de vòlei, no?
3: Sí.
2: La pista de vòlei no és de terra? Què farem, un monegros? Farem un monegros. Nati... Que damunt ensenyar bon fin de setmana. Allà una aterrada i
1: Nati tot. No hi ha anat molt, però allà a veure les hores.
2: No hi ha anat cap vegada, no vos enganyarem.
3: Hi ha una pista i al costat és tot... És en hormigó i guapo, com tota
2: la vida. És a dir, en teoria, entera dins la piscina és en terra, és la pista de vòlei.
4: O sigui, el que és la pista de vòlei platja és una pista de futbol sala, no molt, més menuda que una pista de futbol sala, plena d'arena, però després tens un munt d'espai, claro. I un munt d'esgambi i un munt de zona.
3: I césped, i està espectacular.
2: Pues sí que ets, ho sento, però no hi ha anat. Pues, bueno, quanta gent de Roquetes no hi haurà anat com jo, suposo.
1: Pues ara teniu l'oportunitat. Teniu l'oportunitat
2: d'escapar-nos.
1: Perquè és una zona espectacular i quan se pon el sol hi ha unes vistes i l'observatori. Molt bonic.
4: I ha privilegiat.
1: Molt bonic.
2: Vaya propaganda hem fet en un moment, eh?
3: Claro. Espera,
4: Calu, per a què han de trucar? Que no hi ha on han de trucar?
3: Tres entrades gratis, no nominals, que es podeu prendre o regalar un cumpleanys al 674-897-127. Lo primer que truque, se les emporta. Ara sí ho hem fet bé, eh? Llepero.
1: Avui serà tot temassos i temassos, eh? Avui serà tot musiqueta, lo Llepero ja m'ha dit que em ficarà tot pam, pim, pam, pim. Saps allò els unetres de l'altre? Bueno, què? Voleu comentar alguna cosa més? No, més o que...
4: no? Saludem a Pau des d'aquí.
1: No, ja l'hem saludat. No cal saludar-lo més vegades. No
3: saludat. Pau, que truque Pau.
1: Ah! Ho fiquem a prova, a veure si escolta el programa en directe o què fa. No,
4: no és mal, és.
3: Tito, què?
1: Què vols fer?
3: Jo, que tu manes.
1: Tenim feina de comentar i tot el rotllo, no?
3: Què?
1: Noticietes,
3: Nati, portes notícies d'actualitat? Alguna...
2: No, hem fet un mínim repàs, però és que és el que diem, allargaríem molt, faríem llarg, mos faltaria temps. I hi ha cosetes per a parlar.
1: I la gent ja està cansada d'escoltar ja tots els temes estos, ara, que si les eleccions, que si la gasolina, que si...
2: Això sobre la marxa anirem parlant.
1: Molt bé. Doncs, fiquem un tema...
3: Temacle?
1: Fiquem un tema així fresquet que avui l'ha dit Nati.
3: Perquè
1: jo l'he dit,
2: sí, nois, esteu al tanto, eh? Oh, que és gràcies, ja estan fent l'últim petardó i s'ha acabat, eh?
3: En lo que ha plogut, quasi diuen foques, gràcies.
2: En lo que se digui com vulguen, però realment, ahir el
3: concert va fer...
2: Molt bons, molt bons. Farem un petit record, és una miqueta lenta, però no passa res, perquè és una de les més bones.
1: Quina és? Com se diu? Porto amb mi les coses que em vas dir. Ui, no l'escoltes, mira, ja l'estem escoltant.

0: lenteta, és així lenteta, però molt bona, eh? Molt de sentiment, eh? Oh, que és gràcies, la gent que estimo. Quin tema que l'hemos aportat avui, Nati.
1: Molt bé, Nati, m'ha encantat.
0: Sí, sí, ha entrat per tot lo grande, Nati.
2: Bonica perquè sí, bonica perquè sí, que és el que parlem. Esperem que d'en quan en quan faiguin algun concert, perquè realment los enllorarem.
1: Aquest, gràcies.
2: Los enllorarem. Són bons.
0: Bueno, entrem en matèria del que portem avui, dels nostres convidats i tot això, que tenim molt que parlar, hem quedat, eh?
1: Avui és un repte, eh, Tites? Primer directe en convidats, eh?
0: Hòstia, sí, és veritat.
1: I anem a contrarrotge, eh?
0: Bueno, però ne veig algun per aquí al costat que m'apareix que ja té el Platinum i tot, eh? No sé, perquè si... ha vingut unes quantes vegades.
1: Sí, ja. Tants programes com nosaltres.
3: Però... Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció. Tenim trucada, atenció, atenció. Tenim trucada. Sí, sí.
0: Ai, mare.
3: Espera un moment. Que se m'acumula la faena.
0: Estic emocionat.
1: Para.
3: Vale, bona nit. Bona nit, tinc
1: que parlar. Tarde, bona tarda. Bona tarda, si m'ho sent, si m'ho sent.
0: Aló?
1: Espera, espera, el problema és en directe, Tito. Ara hem d'anar a fer veure que estem xerrant.
0: Que no passa res, que tot està dins la normalitat.
1: És que això...
2: Tranquil·la, no patisquis. Tu, si es penja, torna a picar. No tinc problemes tècnics.
0: A l'Hormiguero, Pablo Motos, també li passa. No podemos passar a nosaltres.
2: Estos són coses del director.
1: Això és tipus los d'estos de llamada d'estes que et cobren a 3 minuts lo minut.
3: Continueu, en breu los tenim. En breu lo tenim, continueu.
0: Vale, pues ja el rescatarem.
2: Anem a la llamada, ei? Jo que estic al dia de les estafes, ho sabeu que a partir del dia 17 d'octubre, però bueno, també vos ho diré, eh? El govern va dir que a partir del dia 17 d'octubre... Vosaltres vos recordeu de les trucades, sí, però... que jo vaig dir?
0: Sí, eh?
2: 900 no. i pico, sí, 800 i pico, pues a partir d'ara verem 400.
0: Ara van uns 400.
2: El govern los ha exigit que unifiquin un prefix per a totes les llamades comercials per a que nosaltres us poguéssim identificar i no mos calgui anar bloquejant números i spam d'aquí i spam d'allà. Ara no podran picar d'una mateixa companyia 40.000 números.
1: Va.
2: Seran 400.
0: Vale, los verem abans, els lladres.
2: Correcte.
0: Bueno, mentrestant recollixen i recuperen la llamada, nosaltres continuem, no?, a la nostra, a presentar els convidats que tenim avui aquí al costat. A veure, va, aquí tenim... Mira, mira, ja el tinc aquí pegant-me copets tot el rato, és que és jaqueta, saps?
1: A veure si...
0: Hola, Pau Mestres, què tal? Espera, diem-ho bé. Pau Mestres.
1: Mestres?
0: Mestres, que ja, després me mal de Cindy Solaes.
1: Jo no ho sabré mai.
4: Molt bona tarda.
1: Bona tarda. I tot, lo bo per al final, lo bo per al final.
0: Lo bo?
4: Lo bo per al final.
0: Sí, lo bo per al final. I qui més tenim aquí? Lo gran senyor... Jesús Garros.
1: Hòstia,
0: bona tarda, que senyor Jesús.
1: Has dubtat, eh?
0: No he dubtat. Estava mirant com, no, estava mirant com fer la R.
1: T'ha vingut el trauma de l'última vegada que...
5: Pensa que vinc nerviós, que estava el senyor
0: Caldes.
1: Que sàpigues que només he vingut perquè m'han dit que no venies. Però bueno, ja que estem aquí, què?
0: A veure, no res, parlarem del festivalet ese que tenim muntat el diumenge, no? Que primer havia de ser... Ja no me'n recordo tampoc quin dia havia de ser.
4: El dia 3.
0: El dia 3 d'octubre havia de ser, molt bé.
4: Però escolta'm, tu qui ets?
0: Hòstia. Bueno, la gent no ho sap, portem un catxonet d'això de tu qui ets perquè hem gravat vídeos i bueno, m'ho hem ris molt i ell me pegava copets al pit i sí. Tu qui ets? I com ho hem gravat tantes vegades que som així de bons, doncs mos toca gravar unes quantes vegades i claro, vaig acabar amb el pit tot morat, saps? Dels copets de Pau.
4: Te va tocar a urgències i tot, ja?
0: Bueno, calma. A urgències quasi vaig dels vegades que em vaig tirar en terra de les teues gravacions també, això també t'ho s'ha de dir, eh?
4: Jo també donaria gràcies a Marci.
1: Marci.
4: Marci que mos ha... Això,
1: mos ha gravat, hem dit.
4: Gravat. Sí. I també agrair a Tites i a Jesús, que si sense ells això no podria ser. Ja.
0: Ara mos farà caure.
1: Tercera edició, ja.
4: Tercera edició.
1: Comença a marcar ja un nom, l'Antena Caro Fest.
0: Este serà el que petarà.
5: Enguany s'ha fet de rogar, eh?
1: Sí.
5: Però serà lo definitiu.
0: Este serà el que petarà. Jo crec que sí, tinc les esperances que aquest any veràs.
4: Però no vull acabar jo, eh? Jo vull seguir, eh? Home, si tu vols acabar, acaba.
5: Pensa que l'any que ve és l'aniversari.
4: Home, doncs per això ja ho dia.
5: El regidor s'arrascarà la butxaca.
0: L'any que ve són els 40 anys. Els 40 anys, anava a dir de Paco, entre uns quants més. Els 40 anys d'Antena Caro, però si encara ho relaciones, Antena Caro, Paco. Antena Caro, Paco, però...
4: Així tal qual.
5: És Antena Caro, Paco.
1: I que venen eleccions.
3: L'any que ve és el...
1: Nosaltres a la Roda de Cristo hem ficat un bussó de sucedències ja.
5: Ja està ple, suposo.
1: Està reventant-ho, és que ens tenen abandonats.
0: Bueno, tornem a lo que estàvem. Anem, que hi ha molta informació d'este festival. Bueno, s'havia de fer el dia 3 d'octubre, la gent suposo que ja està al cas. Espera, que no sé què en diu.
2: Trucada.
0: Tenim sí, trucada?
2: Va, volea.
0: A veure, que tenim trucada.
2: Estem en directe.
0: M'has de tirar algo, que al cap, per que m'entera.
1: Hola,
0: què tal? Qui tenim?
6: Hola, bona tarda.
1: Al loro.
0: Pues si esta veu me sona.
1: Me sona.
0: A mi em sona molt esta veu.
1: Sento esta veu, sento
6: lo teca. Calo, a veure, el primer que rere en canvies una camiseta, eh?
1: Uau. Te diu, tens tota raó del món.
4: I a mi també.
1: A tu, escolta'm, Joan.
6: Doña Pere a tots.
1: Escolta'm, teòricament avui estan los màxims implicats per a que la tingues. Teòricament l'han de portar, vale?
0: Teòricament.
1: Tu truques per Joan, perquè si
6: per les entrades.
1: Per les entrades, sí, senyor. Espectacular. Pues no et preocupes, que són teues, Joan.
0: Les camisetes no estan, sí. I les entrades no sé si tampoc.
1: Bueno, de moment les entrades li portarem segur, així les
4: som.
1: Però què mos estàvem escoltant, Joan? Però mos escoltaves.
6: Sí, a veure. Claro,
1: per la tele, veig. Pel cotxe, a casa, Alexa, fica fer punyetes.
0: Per la FM, la ràdio, per la WWW, pot ser diverses.
3: No, i cal recordar que tenim una aplicació que es diu Antena Caro, que si la busques al Apple Store o al, com se diu, l'Android?
1: L'Android és...
3: Google, què?
1: Android és Apple Store i Store, no?
0: Sí, perquè moltes vegades diuen que no tinc ràdio per escoltar-la.
3: No, és
1: a nivell d'aplicació. Que tanquem a la primera trucada.
0: Sí, perquè hi ha gent en espera ja.
1: Espectacular. Joan, moltes gràcies, te portarem les entrades i que sàpigues que a partir d'ara tots els que truquen... Pau. Moltes gràcies, Joan.
0: Gràcies. Això emociona, les trucades felicitant.
4: Però espereu una cosa.
0: Ai, mare.
4: Que està parlant en Jesús. I ens regalem 3 mesos.
0: Aquí ho tirem tot.
4: Seguiu trucant.
0: La gent que continua trucant. 674-897-127.
1: Marci, fes fotos.
0: No apareixeu.
4: Una altra trucada?
3: Continua, que ara en breu la fiquem en antena, si és que és una trucada. Igual mos volen vendre una enciclopèdia.
0: Si comença per 4, no la gana.
2: Correcte, 6-4, si és que no conteste.
1: Jo volia fer una pregunta.
0: A veure.
1: Tercera edició. Música serà...
5: Enguany... Em tira la cara per la finestra.
1: Vamos, 3 entrades més.
3: Jo encara no he sentit la veu de Jesús. A veure,
0: és que Jesús cada vegada s'allunya més el micro, saps?
3: Vale.
0: I jo li aproximo, jo se l'he
5: fet. Respecte. Enguany hem apostat al 100% pel Remember. I, bueno, com no, lo tancament, lo senyor Pau, que farà el que li donarà la gana.
0: Farà el que voldrà, com sempre.
4: Jo, en teoria, me poso Urban, però potser poso un Prenguer en Màquina, o potser poso un Passo Doble, o potser un...
0: Lo que la pista dirà, lo que la pista dirà.
4: Això mateix.
0: Ja està. Sunset Remember, que m'ho van recalcar, que enguany és Sunset Remember.
2: I la pregunta és... Se pot anar a demanar peticions en un moment al disc, ok? Com us diràs, fuig, pesada!
4: No, per mi sí, jo t'ho esposaré.
2: Si o no, podem pujar? Bo! No m'ho digues dues vegades a mi això, eh?
0: Ei, espereu que tenim una trucada. Tornem a tenir una trucada. Hola, molt bona tarda. En qui parlem?
7: Hola, bona tarda, me sentiu?
0: I tant, que et sentim? I molt bé, que et sentim?
1: Me sona, eh?
0: Qui ets? A veure, identifica't.
7: Ai, picada.
0: Home, ja
7: ara no sé com
1: es digui,
7: jo us
1: coneixo
7: la majoria de tots.
0: Oi, mare.
7: Està calo?
1: Calo! M'estic portant
7: bé. Està calo, està rati, està... Ai, he pogut de morena!
2: Lo llepero!
7: Vinga, va!
2: T'has confundit.
0: No sé qui és, no sé qui és.
1: Qui més? Està per aquí?
4: Jo crec que és un...
7: Hola!
0: Què?
7: Jo pica de presentar aquesta manera, jo vull l'entradeta aquesta manera.
0: Però vindràs o no?
7: Home, per supost.
0: Home, però si has de vindre, sí, clar.
7: Que a mi em dóna tant el diumenge. i el concejal de camins ve una festa el diumenge i jo vindré.
1: No, escolta'm, primer que res voldríem saber el teu nom.
7: Sí, sí.
1: Tu ets mac, tu.
3: Però el que volem, lo que volem és que la gent te conegue. Volem que la gent sàpiga qui és.
2: Però tu estàs segur que piques per a les entrades, no?
1: Escolta.
2: Pensa que en este programa no es pot picar per a demanar una cançó.
7: No, ja ho sé, dona, ja ho sé.
2: La cançó la demanarem el domingue, Marc.
7: I no podem anar de quina va poder vetar el juego. Jo també, collons. Jo volia sentir aquí i dic, vaig a picar. Vinga, ara a picar, a veure què va estar fent.
3: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Un fort aplaudiment.
1: Tres entrades.
2: Molt bé.
1: Mos havies tot donat en direcció, que te les enviarem en carta. Que ja m'anem els raus.
7: Ja ves si se m'ho
3: faré jo,
7: tranquil. Quan arribaré
3: i la festa ja m'ho vineu. Ordinari, ets un ordinari. Correu és ordinari.
1: I tu ets un vulgar. Tres, tres.
7: Hòstia,
1: hòstia. Marc, que no tercer al trono, no tercer heredero. Han de caure dos mesos, després ballant els turnes. Vale, és que ets els grans, ets els grans. Vale.
3: Bueno, t'esperem, eh?
7: I una samarreta
3: d'entrar
7: a la festa,
3: me
7: la regaleu, no?
3: A veure, Bueno, sí. Tenim aquí el gran xamant, tenim aquí el gran xamant del festival, igual... Hi ha camisetes o no? No,
5: no,
3: sí, bueno.
5: No? Estem fent reserva.
7: Va estar
3: també.
2: Les llançaran, Marc, a mi tant concert, a mi tant tard les llançaran de cada públic.
5: Pensa que per al senyor Rubens
7: tenim... Aquí esteu de lo mejor, esteu los millones de
3: roquets. Va, Marc, un saludo, tio.
7: Quedem
3: així, quedem així. T'esperem lo diumenge. Vinga, una abraçadeta. Adéu. Que encara estic emocionat, eh?
1: És tard,
3: eh?
1: No ho sé.
2: En definitiva, Jesús, has vist el personal del diumenge, no?
5: Només han passat 26 minuts.
2: Correcte.
5: Jo crec que una entradeta doble més.
2: Mira.
5: Llevero, fot-li.
3: Si este pro... Si este programa durés 3 hores, que surt les regala totes grans. Sort que només teníem poc ratet.
1: 3 entrades o 3 entrades dobles?
5: No. Bueno, perdó.
3: Explica-ho bé. Al final, Tites, això com havíem quedat? Al final és qui truque, pues, té una entrada per ell i la seva parella. Vale. I ja està tothom qui truque. Vale. Són dues entrades, però això de les tres entrades...
0: Qui s'ho ha inventat, això? No això ho va dir en Calu, és allò que... Saps allò, el telèfon que va passar ni cada vegada es va enviant, tot això?
1: Tinc un pantallazo que fica tres, eh? Puc buscar l'historial.
5: Jo crec que una entrada més doble.
1: Vale.
2: A veure, en definitiva.
1: No?
2: Només per una trucada a la ràdio, parla'n nosaltres, sí, no sí. Que es dona en aquell moment.
1: Ja, aquí estem.
2: Dos entrades, són dos entrades.
3: Què vols més, collons?
2: Ni que fos una.
1: Parlant d'entrades, si algú vol comprar, perquè no ha trucat, on es pot comprar?
4: A tuktuk.cat.
3: Bueno, tornem a entestar abans de la informació. Nati em dia que si ve algú i demana una cançoneta, si li ficarem. Sempre que sigui remem.
2: Escolta, a mi em diràs el que veus que jo quan vindré a demanar-te la cançoneta et portaré alguna cosa fresqueta.
1: Que hi ha un asterisco.
2: Que tot no ha de ser
4: remem. Aigua en gas.
1: Hi ha un asterisco. Ha de ser remember.
3: Ha de ser remember perquè és un tardeo remember. Això és una cosa.
2: A veure,
3: que escoltarem.

0: que vindran?
1: Ara mos explicarà. A veure, Pau, explica'm-ho tu, va. Quina cartelera mos espera lo diumenge? Quina cartelera, a veure?
2: Primer de tot...
1: Ordenada ja. És igual, si no me la dius ordenada,
2: vindrà,
1: no cal.
2: Vindrà Xavi Tites...
1: A mi no calia que fos el primer.
2: Home, sí, Un servidor, també.
1: Ah, bé, molt bé.
2: DJ Piuli.
1: Ep, aquí, ja hem, fer, aquí no? Hem de fer ja un tamboret, ja.
2: Bueno, però tu pots explicar millor qui és,
1: DJ Piuli. Qui és DJ Piuli? Des de Digital Hits, un dels grans locutors de la ràdio de Digital Hits.
3: A veure, germans, a quina hora comença i en qui comença?
1: Sí,
4: Correcte.
1: Això començarà... Va, ja ho dic jo, perquè veig que no s'anima, que Sus està aquí. Que... Començarà a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda començarà la música... Podem dir ja que serà... Va, sí, començarà la DJ Bluemix, d'aquí de les nostres terres, ficant una miqueta de musiqueta, jo espero començar a entrar, i dic, començarem ja el nostre Remember, i després, pues, no diguéssim l'ordre, perquè encara no s'ha desvelat, és una incògnita l'ordre dels DJs, però mos acompanyaran molts de DJs del terreno, com és Dani Calau,
2: Dani Calau.
1: El senyor Guillermo Orchentó, des de la discoteca Mítics de l'Aldea, el senyor Pau Mestres, com ja he dit. El senyor Pau Mestres.
2: I després Javi Tites, també.
0: Sabem l'ordre, que és l'últim.
1: No, l'ordre l'he dit, el que m'ha aparegut. I després de cap de cartells tindrem dos personetes, un home i una dona, des de Digital Hits, ni més ni menys, DJ Piuli i Leo Garriga.
4: Molt bé.
1: Vale? Ojo, DJ Piuli i Leo Garriga. Dos dels locutors més importants de Digital Hits, en Exitazo, ara mateix, i a triomfar-lo, esperem.

0: festes locals, així...
1: Això és gràcies a que surts, que sempre aposta pel local.
0: És una cosa de mirar, perquè tenim gent molt bona en este terreno nostre.
2: Espera, que has d'anar a buscar fora.
0: I Antena, és veritat, Antena
2: Cal
0: sempre aposta pel lo talent local.
2: Home, clar, no?
0: Ja sigui per a fer un programa
2: local. Lo del terreno, sempre.
0: Com és a fer punyetes, ja sigui...
2: Correcte, lo del terreno, cal.
0: Com per a fer un festival, un tardeo.
3: I s'agraïs, també.
1: I a banda de tot això, tindrem també, mentrestant, un torneig de pàdel...
4: De pàdel platja.
1: Has sentit mai pàdel platja? Pues vine i veuràs. Vine i veuràs el que serà això.
2: Però això com va això? S'ha d'inscriure la gent o com
5: sí,
2: està?
5: Sí, està anunciat a Padel Colors, que són els col·laboradors i que han organitzat este torneig.
2: És a dir, que si algú es vol inscriure ara que no ho sabia, que ho miri a la pàgina del pàdel.
5: A la pàgina del pàdel està, i allí poden, bueno, hi ha links per a poder-se apuntar.
2: Ah,
5: pàdel platja.
6: Ei, pues ha donat compte la veu profunda que té Jesús. És que com que genera una
0: serenitat.
1: Jo he acabat. Té una veu profunda.
5: Falta una trucadeta.
6: La tenim, l'estem preparant.
5: Sí o no?
1: Sí o no?
5: Això mou, això mou.
1: Però hauríem de ficar alguna cosa, allà que tinguin una frase, com la tarjeta de l'Hormiguero, que diguin alguna cosa, no?
0: I llavors t'estima que sempre hi ha hagut també, però...
5: Enguany, la veritat, hi ha una novetat. Tindrem cuina natros, vale? Evidentment, en gent preparada i faran un mitjàs...
2: Però què vol dir això? Bocadillos de brasa, no?
1: No. Ojo, que estàs parlant en una professió.
2: Evidentment,
5: bocadillos com els teus,
1: no.
2: És a dir, a mitjan tarda, si m'ho han fotut els cubatetes i tenim una miqueta de gana, què podrem mitjar?
5: Bocadillos... patates
1: i callos, no? I molt de ron, eh? I molt de ron.
2: Els callos ens ho demà.
5: I tindrem una barra específica per a mojitos, que mos faran mojitos, aperols...
2: És a dir, jo si plego les 5 o les 6 no cal que m'apalanque.
0: Sí, són...
2: Bé,
1: pego la butxeta i m'hi puc. Calus, està de moda, però tu i jo no sabem el que és. No sabem el que és, està de puta.
0: M'acabo de dir, hòstia,
5: que... Si m'ho pregunten, jo tampoc. Sé que porta cava, m'apareix.
2: Això que has dit, què has dit?
5: L'aperol.
2: Home, l'aperol, sí, eh?
5: L'aperol?
2: Claro. L'aperol és com lo Campari, com lo nostre vermut. Això són begudes? Tenim una trucada en directe?
1: Bona tarda. Qui dona pas?
2: Hola, bona tarda.
7: Hola.
2: Hola.
7: Hola, sóc Jordi.
5: Jordi.
1: Jordi. Vamos, vamos.
2: Ja vos truques, Jordi, explica-mos, qui ets?
7: Vos truco de Roquetés.
5: Roquetés. Este
2: és dels bons. Escolta.
1: Que li dona pas a Jesús, que me penso que Jesús...
2: Correcte, vore.
5: Qui és este Jordi?
7: No ho sé. No sé. A tu penso que et dec diners i tot.
5: Tu també. Que grande. Jo vull que digues el nom i l'apellit, eh?
1: Sí.
7: No.
5: Com que no?
1: I per a què truca?
5: Muy bien, muy bien. Per les entrades. Jordi?
0: Per les
7: entrades. Home, per les entrades del dissabte.
1: Diumenge.
5: Que grandes. Pues que sàpigues que tenen les detalles.
1: Les ha guanyat.
7: Va, molt bé.
0: Si diu l'apellit.
7: Molt bé.
0: Si diu l'apellit.
7: Jordi Prades.
1: L'apellit i quants de diners parlem. És broma.
7: Home, en Jesús milions. Milions.
5: Moltes gràcies, company.
1: T'esperem, eh? T'esperem el diumenge.
0: Espectacular.
7: Vale, i les entrades...
5: Jordi, mos fiquem en contacte amb tu. Vale, vinga.
7: Vale, gràcies. Adéu.
1: M'acaben d'enviar un missatge. La gent mos escolta. Jo pensava que no mos escoltava ningú, però la gent mos escolta.
3: A tu no.
1: Mos han enviat una salutació, no. Pau? Qui mos l'ha enviat?
3: El senyor Dani Calau, que mos està escoltant.
1: Mira, un dels DJs.
0: Grande, Dani, grande.
1: Un dels DJs que punxarà, que estarà allí en la seva millor musiqueta.
0: És que com sóc humil i m'anava a fer autobombo, dic, no sé si puc fer, però ja que no ho dieu vares,
1: doncs ho dius tu.
0: Que estarà Calu molt allí presentant els artistes. Estarà allí Calu donant-ho tot. Ten raó. Espectacle.
1: Jo també et faré companyia, també et faré companyia.
8: Ten raó, ten raó, Calo. I
0: va, escopeta.
1: Escopeta d'aquí, escopeta d'allà.
2: Escolta'm una cosa, però què passa amb tu?
0: Què és?
2: Tu vols cobrar un aguinaldo Nadal? D'algun puesto guante, però vols que pagui l'aguinaldo?
8: A ti també estarà presentant en tu.
2: No, jo presentant no, però a l'hora que arribaré, a vosaltres com
8: és igual, tu tranquil·la.
1: Nati vindrà.
8: T'esperem.
2: Jo en algun moment...
1: Quan començarà el bo, vindrà la tira.
2: Així presentaràs tu els dijous,
0: eh? I gratis, que ho faig.
8: Val la pena dir...
1: Bueno, això de gratis. Això de gratis, quan li vaig oferir que m'ho van dir, sí, Carlo, no sé què. Carlo em va dir, vale, de veure no me'n farà alta. De veure no em faltarà, no?
5: Pensa que surt més car que per...
2: Què va, tres cervesetes comptem. No, home, no.
1: De quantitats no vam parlar, només me va dir que...
0: S'ha de renegociar. Que ve que d'allà un bocadillos.
8: Recordeu telèfon, per favor, perquè han de regalar entrades.
1: Va, sí, recordeu el telèfon, que estem generosos avui. 674-89-7127. 674-89-7127.
8: Queden 24 minuts de programa. Són els vostres 24 minuts per aconseguir l'entrada.
1: ¡Vamos!
8: Sí, senyor.
0: Al tardes durante la calor.
8: Me sento DJ.
1: Sí, avui estàs ficant de musiqueta, eh? Sí. Bueno, com la musiqueta que sonarà, la musiqueta que sonarà el diumenge. I què més mos han deixat, Jesús? Hi haurà animació especial, ficarem alguna cosa,
5: Jo crec que hi haurà moltes sorpreses durant la nit.
1: Hòstia.
5: I, bueno...
1: Si són sorpreses...
5: No podem...
6: Però tindries ganes de dir-ho, eh?
5: Sí.
6: Te veig en
5: moltes,
6: les ganes.
5: Moltes, però no es pot.
6: Ahí.
0: Espectacular.
6: Les bones coses sempre s'aguarden, diuen.
5: La veritat que... tenim molta il·lusió ficada. Bueno, jo no puc donar només que les gràcies a Pau, a Tites, bueno, a tot, i més gent que hi ha detrás, però bueno, que com el senyor Jordi, el senyor Marci.
1: Marci, que també ho tenim per aquí.
5: Està deixant la vida.
1: No. El que fica els bidets i fa tot això, i gravem.
5: I bueno, los del pàdel, pues bueno, també estan col·laborant moltíssim, estan donant molt de bombo, i tota la gent que de veritat que no es veu, que està detrás per a poder fer realitat tot el que passarà el diumenge.
0: No, i tu ves, després de l'escenari que vam muntar l'any passat.
2: Vaya, que
0: sí. Era un pepino d'escenari.
1: Enguany serà lo mateix o millor, eh?
0: És que no hi ha cap opció millor que dir, hòstia, este diumenge que demà és festiu. Entens? Que per això sí que som tots espanyols, perquè és el 20 d'octubre. Ens ho demà festiu, però me'n vaig aquí dalt, que es fotrà un temps de puta mare, papà, quatre bailoters, un bocadillet, dos cervesetes, que t'animes, que no sé què...
8: Ja. És important a dir que és una festa familiar, o sigui que tu pots anar amb uns fills molt menors, sí que és veritat que és per a majors de 16 anys, els menors de 16 anys han de vindre acompanyats en la seva autorització firmada i tot el rotllo, però que és un festival familiar que, claro, estem destinant, no, el festival a una gent més gran, i aquesta gent més gran, no, que ja tenim 40, 45, tal, que tenim crios, i els que no tenen crios també, evidentment, doncs poden vindre en família, podrem sopar, com preguntava Nati, i es pot escoltar bona música, i la zona en si permet això, permet fotre't el meollo del ball, o pots assentar-te, sopar i petar la xerrada mentre estàs sentint de fons la bona música.
2: I no surts del poble.
6: I sobretot,
2: si recordeu... Ja no és el que diem, anem a tot arreu.
8: És important.
6: No això, això mateix, Nati.
8: Això és el que dius, Nati.
2: No cal ni tocar el cotxe. Com
8: jo no sé si ho petarem o no ho petarem, però sí, per lo menos que donar visibilitat a la ràdio municipal, que és el nostre objectiu, i donar oci o l'oportunitat de sortir de festa al poble, anant caminant o que te porten.
5: I en la família.
8: I en família.
5: Los menors no paguen.
6: Això mateix.
5: Menors de 16 anys.
6: I recordeu que si no tiro l'entrada, tuptup.cat.
1: Compreu-la, que encara esteu a temps, ara que en queden.
8: Estan reduïdes encara?
5: Sí.
2: Bueno, i ara una pregunta.
6: Ep, Nati, dispara.
2: Com va l'entrada?
5: En estos moments, hasta el dissabte de matí, 10 euros.
2: Correcte. La pots comprar a taquilla?
5: Sí.
1: I quan valdrà?
5: M'apareix que eren 12 euros.
2: 12 euros? Entra algun cubat, algun refresc?
5: No entra res, perquè la veritat és que...
2: S'han de pagar els dijous, que hi va molt bé.
5: El cartel és molt elevat.
2: Correcte.
5: I és impossible.
1: Pues que les compren ja, que s'estalvien... Mira, si van una parella, s'estalvien 4 euros, no? Dos euros de l'altre, t'estalvies 4 euros.
5: Però això no consumir jo.
6: Això mateix.
2: Correcte.
6: Estres, tu. Però, Xavi, jo t'he de dir una cosa. Me penso... que agafaré
3: i vos sorprendré els dos.
1: Quan, ara?
3: No, ara no. El diumenge, el diumenge.
1: Sí, hi ha sorpreses, hi ha sorpreses. Les
3: sorpreses que potser vaig posar Urban i jo posaré un minut d'Urban i el resto Remember.
1: Ah, bueno.
3: M'aclimataré jo, si fa falta també.
5: Home, jo l'he vist punxar Remember i no te desperdici, eh?
3: Jo tinc un flash teu, saps de quan, de cap d'any.
1: Bueno, jo i ell vam coincidir no fa molt, junts a cabina, eh, la Rebel de Cristo, i també vam fotre bona metja, vam fotre bona metja, pam, pam, pam, pam, maquineta, maquineta bona.
8: Jo crec que el Remember és que agrada a tothom, tio.
3: I ves el hi ha joves que els està agradant més ara.
8: Molt.
3: Sí. Però molts, sí, els joves sí. Que munten ara els agrada bastant.
8: I fa un moment he parlat del cartell, i jo crec que és superimportant destacar el cartellasso que han fotut i a nivell paritari. O sigui, hem aconseguit dos DJs dones, on costa molt aconseguir DJs dones, pues jo crec que m'està molt ben compensat.
0: Molt bé, molt bé.
2: Hola,
0: i per motius personals la Munu no pot vindre, que també és una artista local brutal.
1: Havia de vindre, però al final, pues, per motius però, que ella personals, però, pues, no pot estar
0: vegada,
1: i...
0: Però una vegada més de la cara apostant per l'artista local.
1: Sí, clar.
0: Espectacular.
3: La millor ràdio de totes.
0: Tito, saps què passa ara?
1: Ai, mare.
0: Que ara toca la trucada inesperada.
1: Ara toca ja.
0: Ara toca, Tito. Va.

0: Però bueno,
1: l'últim dia va estar molt bé, eh?
0: Molt bé.
1: A veure si avui també...
0: Això ho decidís lo bombo, tira.
1: Ah, sí? Ja bombo? Vale, va.
0: Lo cedim per a la gent que, si no us va poder escoltar l'últim dia, la trucada inesperada és que jo tinc un bombo ple de números de la meva agenda.
1: Sí.
0: Llavors fem un rum, rum, rum.
1: Una mano inocente, surt, que avui seran a ti mateix.
0: Una piloteta.
2: A veure qui li tocarà, provet neu.
0: I aquí surt i li truco.
1: Ja està, ec.
0: Vale.
1: Així, així mateix, tal com ho diem. A veure, va, anem girant, fiquem l'efecte de...
3: Oh. Això se prepara.
0: Espereu. Ja sabeu que no sé llegir. Oliver.
1: Yep.
0: Oliver Sastre.
4: Hola.
0: Té dos números, això és que és important. Vale, pico en este.
1: Sí, el primer que veies, de moment.
0: A veure.
1: Si jo us trucarem a l'altre. A veure.
0: Si tenim sort.
1: A veure. Hola. Hola.
3: Calo has activat el Bluetooth.
1: Ara, ara, ara sento, ara sento.
0: No, no. Està activat el Bluetooth. Mm. Sin respuesta.
1: Oh. Oh. Tenim plan B o no?
0: A veure, sí.
1: Tenim l'altre número.
0: Tenim l'altre número.
1: Tenim l'altre número, de moment.
0: Tornem a provar. Què pot ser? L'última setmana van contestar els dos, eh?
1: Bueno, a vegades pot passar. No, les coses en directe, eh? Què passen? A veure, no...
0: A veure, puc, podem trobar un altre número en qualsevol moment, eh, Tito?
3: Sí, però jo hauria tingut que sentir algo aquí.
0: Ja, però jo estic connectat.
3: Però a la trucada,
0: sí, eh?
3: Li has de dir per on vols que surti, que la trucada.
0: No, jo l'hi dic, jo l'hi dic, jo l'hi dic.
3: A veure, seme.
1: Sí, home, que ja ho envia, que cal. Tot el que són tecnologies, sí, i tot això ho té molt dominat, però... home.
0: No ho sentim, no ho sentim.
1: A veure, a veure, a veure, a veure.
2: Com hem canviat.
0: Oh, que llàstima.
1: Bueno, nosaltres continuem. Continuem parlant del diumenge, eh? Continuem parlant del diumenge.
5: Comencem a les 5, no?
1: A les 5 de la tarda.
5: I a quina hora acabem?
1: No,
5: no hi ha fi, no?
6: No,
5: no hi ha fi.
6: Bueno, depèn de tu.
1: No és rato que aguantigues allí.
5: Mira, espero aguantar més que l'any passat.
1: Bueno, és que, si, és que si comença a les 5 de la tarda, si ell comença a les 5 de la tarda anar per allí, igual no sé si arribarà molt...
5: No, bueno, m'has preparat una colchoneta per dormir,
6: això
5: no?
6: També és lo resultat d'un bon dia.
1: Claro.
5: O sigui, Jesús, sí.
6: La veritat que...
5: 3 anys, eh? Aquí va tallant, pim, pam, pim, pam.
6: És el tercer any i només puc dir que els dos anys anteriors han sigut apoyo 100%, altruïstament, que sempre ho he de dir i ho recordo. No m'han dit mai que no a res. Llavors, però, la veritat, no puc, no, no tinc més paraules que sol agrair.
1: Agraïment i agraïment.
7: Un moment i torna a Àfrica.
1: Nosaltres continuem, eh?
3: Continuem. Nosaltres continuem aquí
1: ja,
3: parlant.
1: Continuem parlant, això. Ja està.
5: Nati, què t'esperes del diumenge?
2: Ai, no ho sé. Pensa que en diumenge jo acabo els dinars. Jo puc arribar tranquil·lament.
5: A quina hora acabes?
2: A les 5 o les 6. Jo quan acabo, que se'n va tothom, llimpio i llavors tanco portes i me'n vaig.
5: Jo crec que algun dia tindràs de posar un cartellet. Avui no treballo, que també tu
2: algun
5: mereixes.
2: Algun dia ho he fet.
5: Ah.
2: El problema és que només ho pots fer un dia. No et pots engrescar, sí, perquè llavors te crucifiquen.
5: Te
2: diuen, ah, no, diumenge passat, i mira que fiques la pissarra, no, 3 setmanes abans, i passa pel costat, i he dit, hòstia, jo no me'n vaig enterar, dic, a veure, tio, però un diumenge que m'agarro lliure l'any, bueno, és igual que en dilluns,
5: bueno,
2: quin festa.
5: Bueno.
2: En dilluns quin festa, Pau.
5: Sí?
2: Lo daremos todo. Lo daremos todo.
5: Això mateix.
0: L'Oliver Sastre m'ha enviat un WhatsApp, no puc.
2: Ai, pobre, deu estar treballant. També té...
1: Bueno,
2: també té moltes coses al cap, eh?
0: Oliver, o estava clavant el coll de pato, o si no, no té vergüenza per no contestar-me.
2: A aquestes hores, el coll de pato, que dius tu, va ser el que
0: no. No ho subestimes.
1: Bueno, no passa res.
0: Tornem a treure un altre paperet.
1: Va, un altre paperet, a veure. Nati, va, digues. A veure què surt aquí.
2: Jefe.
1: Jefe?
0: El meu jefe.
1: Sí que li hem de parlar de les vacacions, a veure si és
2: veritat. Pensa que t'acaba de donar vacances. A veure si per una mala et jugaràs les vacances.
0: Ja, puta,
2: vaja. A veure, tot bé. No siguis animal i tot això que es diu.
0: Vaig a trucar-li, va.
1: A veure, truquem-li, va.
0: Jou. Jo... Sí, Isidro.
1: Isidro, eh?
0: Isidro.
1: Vale, a veure, Isidro.
0: A veure.
2: Sobretot per... Que no
1: jugues... Ara sí. Ara sí que va. Hi ha bon rotllo, no?
2: Ah, sí? Home, bé, que si li pica per telèfon a tu mateix. Bueno. I la veurem directe, saps?
0: Hasta ara sí. Hasta ara ja, ja, no sé. Demà ja ho veurem.
4: ¿Qué pasa, chaval?
0: Uy, buenas tardes, jefe.
4: ¡Vamos! ¡No!
0: Primero
4: que... Te noto que no vas.
0: No, escúchame, antes que digas primero nada, que nos podamos arrepentir.
4: Ya vas. Ya vas tocado.
0: No. Estoy último. Jefe, estamos en directo de Radio Antena Caro.
4: Estamos libres,
3: tocado y hundido.
0: Estamos en la radio, en directo. Y está escuchando mi mujer.
4: Pues, saludos a toda la audiencia. ¡Vamos!
5: Calu, vaya jefe molón que tenés.
0: Pues nada, que hago una sección que sale una pelotita y tengo que llamar al número que me sale. Me has salido tú, por casualidad. Y digo, pues, adelante.
4: Muy bien.
0: Pues te quería preguntar las vacaciones, ¿lo has visto?
4: Tú nunca.
0: Yo que tengo contrato de esclavo, es verdad. Vale, jefe, nada.
4: ¿Sabes una cosa? Que es, te va a costar caro el otro día hacerme mover 18.000 kilos.
0: Ah, es verdad. Es que me van dir que ya había un silobuit. I no bastava per treure el registre i van caure 18.000 quilos que vam tindre que palejar. 10.000 los hice yo solo, eh? El resto vosotros. Pues nada, Isidro, nos vemos mañana, va.
1: No li regalés unes entrades a tu gent, tio.
2: No li regalés unes
0: entrades, tio. Ells n'hi veus central, eh? No esteu preparats.
5: Tranquil, que estic jo.
1: On el vols veure el festival allí en tu i això?
0: Me están diciendo que te puedo regalar dos entrades para el Antena Caro Fest el domingo 11 a las 5 de la tarde.
4: Entonces, ¿Para qué?
0: Para poder entrar a la Antena Caro Fest, un tardeo que hacemos el domingo aquí en Roquetes.
4: Uy.
0: Que después dices que no hacemos nada en Tortosa, que está todo muerto.
4: Hombre, tuve que salir corriendo de Tortosa yo, ¿eh?
0: Algo habías hecho. Pues, vale, Isidro. Pues mañana te las envío por WhatsApp, que son así digitales.
1: Ah, te esperé para el festival, que chavarás, va, que chavarás.
0: Nos vemos mañana. Un abrazo.
4: Hasta luego. Venga, audiencia. Ah.

0: És espectacular, eh?
1: Ara agarraria el micro i ja... Vinga, va, que subim els, eh, Pau? Hòstia, quines ganes.
2: No,
1: ranques,
2: que demà encara sí he de treball.
3: A veure, en este tema, com ho faríeu, senyor DJ Tites, com ho faries?
1: Lo que, què vols fer?
2: El que faria, lo mateix que fa sempre. Baixa una miqueta, baixa una miqueta la luz, va, venga, venga.
0: Calo, puja a l'escenari i ja se'n planxa.
3: Disculpeu, però, disculpeu, però a temps, suposo, no? Perquè no ho han fet.
1: Sí,
2: sí, sí.
1: Jo,
0: abans que res, per acabar el tema de la meva secció, veus, Jesús, com és un jefe simpàtic? Vale, ja podem continuar.
4: A mi em dedicaves cançons.
0: Ja.
4: Estava enamorat. Tinc les gravacions. Dedico la cançó al meu jefe.
0: I a la jefa de l'empresa Jesús Garrós i de ton cunyat, hòstia, ton cunyat, lo paleta.
4: Lo Balaguer.
0: Balaguer, que sap que està allí treballant al sol, pobres, dic que sàpiguen que jo estic treballant en l'aire condicionat a tope.
1: Jesús fa pinta de ser jefe d'aquells melons que s'emborratxen els treballadors, eh? Tal com ha de ser, així, simpatises, eh? Veus com s'assenyalen?
0: També és a partir del dijous.
1: No, claro, claro. A partir del dijous.
3: Ai, mare de Déu.
0: No, fora conyes.
4: Com a treballador, jo crec que Calu no es pot dir res més que un 10.
1: És treballador.
4: Com a treballador.
1: Lo mateix de treballador que... Bueno, sí.
4: Però com a festa, un 12.
1: No ho volia dir.
0: Jo sempre he fet cas amb allà. Qui és bo... per treballar, és bo per a ronda.
4: Sí.
0: M'he fotut un fart de treballar.
4: No puc dir que mai va faltar a treballar.
1: Ha vingut perjudicat, però ha vingut, eh?
4: Ell ha estat allí sempre, eh?
1: No. Ha aguantat lo tipo com ha pogut, però ella...
4: Després parlem, Calu.
1: Calu, què? Tenim alguna trucadeta més o ja està?
0: Jo crec que ja està.
1: I hem regalat prou entrades.
0: Haver trucat al jefe...
5: Xavi,
1: ha sigut molt, ja,
0: i m'ha investigat que vaig mamat, eh?
5: Jo et vull preguntar-te una cosa.
1: Digues.
5: La tua sessió m'ho sorprendrà o no?
1: Bueno, en remember poc te puc sorprendre. Però sí que tinc una novetat. Mira, vaig llançar una novetat. Sí que tinc una exclusiva. Que presentaré... Qui vinga sentirà en exclusiva i per primera vegada lo meu nou tema. És un tema remember fet a l'actualitat, per tant estarà lligadet i el ficarem en exclusiva lo diumenge. Així que qui vinga el sentirà per primera vegada.
5: Però me'l passaràs o no?
1: Tu tampoc no l'has sentit encara.
0: Quan lo posarà dit de tothom? Quan? A partir de quin dia?
1: Lo dia 15. Lo dia 15 d'octubre surt a la venda, però vosaltres lo sentireu lo dia 11.
2: És a dir, llançaràs una primícia, tio!
1: Una primícia, ja l'han tirat una miqueta aquí. Ja l'han tirat una miqueta aquí.
5: Una cosa, que estigui Nati, sobretot.
1: Home, Nati, dic que vindrà tardet, igual.
4: No, a dir que les 5 o les 6.
1: Sí, m'ho esperarem.
2: Feu-vos compte que sempre serà les 6 ara. Ho teniu en clar, que vos demanaré la cançó.
1: Quina em demanaràs?
2: Una és sempre, eh?
1: Quina?
2: La meva intro. Aquesta no falla mai,
0: i que estigués clar, que tingués clar que a les 7 del matí estarem fent bocadillos a la brasa.
2: A les 7 del matí, però que tu el dilluns ho treballes o
0: no? Que és festa,
2: eh? Oh, és veritat, escolta. Però que jo el dilluns tinc descans setmanal.
0: Els autors...
1: Quan s'acabarà el festival, m'ho anirem a esmorzar al bar,
2: no,
1: a la piscina.
2: No, que està tancat. No, res de res.
1: Vaiga, jo que
2: no,
1: dic que anirem a esmorzar al
2: dinar. No, hi ha bocadillos de llaguanissa que feien falta. No, res. A un altre puesto, anirem, que també vindrem altres.
1: Pues sí, Jesús, presentarem el nou tema en exclusiva i allí per a tothom, eh? Serà una altra sorpresa també, eh? De totes les que mos esperen.
4: Moltes.
5: I una altra, llançarem confeti o no?
4: Confeti? Confeti? Són, no són. No hi ha carrosses.
1: No, lo poso iris, que això no és lo poso iris.
4: Pau, baixa.
0: Sí, ja baixa.
2: Escolta, que té que voler el confeti en les carrosses.
4: No
2: ho entenc. Hi ha alguna bossa per algun puesto altre del cosuís de festes, Pau. Jo vinc a la teua, sí, xiquet.
4: Que no es pot desvelar tot.
2: Ah, perquè ara enganxarem algú de l'ajuntament de dir, busca algun home sent.
5: Una coseta, no passa res.
4: Pensa que mos tenen prohibit totalment el confeti.
1: Hòstia. Això del confeti és una guerra, és una guerra.
5: Maria, posa el regidor i dir-li.
1: A més que tu imagines...
4: Però m'ha dit que si en tirem una miqueta, limpiarà ell després.
1: Tu saps lo que és?
2: Que és això, el
1: problema. Tu saps lo que és, lo trucada, ten trucada.
4: Ep.
2: Sí o no?
4: Vamos. Bona tarda.
1: A veure, bona tarda. Diguem.
5: Good night.
0: Hola. Good què? Good què?
4: Hola.
5: Hola, bona és.
1: Està.
4: Vale, és R2D2, ja l'he investigat. R2.
1: Està bé.
4: Ha d'estar l'1.
1: Posa,
4: eh? Ha d'estar l'1.
1: Dius, no sé si preguntar perquè m'absorbirà el micro, saps? Allò...
4: Hòstia. La última entrada doble, va. La última entrada doble. Tu i 3-3-PO, R2-D2 i 3-3-PO.
1: Avui estem tenint molts de problemes. Estem tenint molts de problemes. Dos els talls de llum que hem tingut estos dies, tants de talls de llum.
4: Mare de Déu.
1: Me cago en la mar, Fexa. Nati, apunta a la secció dels de Fexa.
4: Sempre acaba sent culpa dels electricistes.
2: No m'estires la llengua. No m'estires la llengua.
1: Telita, telita. Pues veus tot això?
2: La factura la pagaràs igual a final de mes, ho saps, no?
4: Sí, no, i que és clar, te faran descompte.
2: Sí,
5: desgràcies, sí, tindran copeta a l'esquena i diran, ep, que vagi...
1: Ec, pues tirarem confeti, tirarem tot el que mos digui.
6: Hola, bona tarda.
2: Hola.
1: Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En qui parlem?
6: Hola, bona tarda. Mira, que estaria interessat en aquestes entrades per a la festa esta.
2: Ei, molt bé.
1: En qui parlem? En qui parlem?
4: No sé, però
6: tots me coneixeu una mica, tots me coneixeu una mica, i jo tinc moltes ganes de vindre.
1: Home, això és important, les ganes sobretot, que no faltiguen. Me sona la veu, sí, l'accent, sí, l'accent.
4: És de Lleida, és de Lleida.
6: No,
2: és de
5: Lleida,
2: no?
5: No, no, el Batàrrec.
1: Me sona l'accent de per aquí a algun poble.
4: Sí, home.
6: Sí, sí, d'aquí, som d'aquí prop. Té una cosa, eh?
1: A veure.
6: Que treballa no està permès, ho sabeu o què?
4: Com? Pots,
1: pues això...
4: pots repetir, sisplau?
6: Això de beure cervesa mentre se treballa no està permès.
4: A on? Si no cobres, sí. Si no cobres, sí.
1: A on, xica?
6: Si se n'entera, si se n'entera l'alcalde, vos tancarà tots, eh?
1: No, no es veu. Aquí no es veu, aquí no es veu. Aquí...
7: Antena Caro. És la una.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Tota la música.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Antena Caro. Són les 4.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: Així és, tota la música des d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes. Emitint ja en directe des de la zona esportiva municipal, on d'aquí uns minuts començarem ja el nostre tardeo. Ja sabeu, una selecció dels millors DJs del territori i també amb DJs de renom. Aquí al tardeo tindrem l'actuació de DJ Bloomings, de Pau Mestres, DJ Tites, Guillermo Argentó, Dani Calau i també com a convidats DJ Pilloli i Leo Garriga. Així que si encara no tens les entrades, tens l'oportunitat encara d'aconseguir-les a tutup.cat o si no, la mateixa taquilla. Així que ja saps, t'esperem aquí a la zona esportiva de Roquetes.

0: Aquesta és la música d'Antena Caro. Ja sabeu, a punt d'encetar el nostre tardeo aquí a la zona esportiva municipal. I com ja sabeu, tenim diversos DJs que ens acompanyaran durant aquest tardeo amb les seves sessions. I la primera de les DJs en actuar és DJ Bloomix, i precisament la tenim aquí. Hola, què tal? Molt bon dia, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: DJ Bloomix, però el teu nom no és DJ Bloomix, no?
1: No, jo me dic Nayala, Nayala Centelles.
0: Nayala, explica'ns una mica la teva història com a DJ. Com comences com a DJ?
1: Jo vaig començar una mica obligada, o sigui, jo vaig començar, volia començar molt abans, perquè mon pare és DJ de fa molts anys, i li vaig dir, ensenya-me, així jo et puc acompanyar o et puc cobrir en algun bolo. I com en aquell moment el que més sonava era el reggaeton, i a casa meva jo escoltava això, no volia ensenyar-me. I l'any passat vaig veure un lío de DJs i no trobaven DJ per a una festa de dones, i buscaven una DJ dona. I mon pare va dir, pues, ara començaràs. I vaig tenir 2 mesos de preparació, que era tot escoltar, pues, música de festa, de pachanga, festa de verbena de poble, a Camarles.
0: Perquè DJ Bloomix, quan anys té?
1: Jo tinc 19 anys.
0: 19 anys.
1: Soc del 2007.
0: I què tal portes aquesta trajectòria com a DJ?
1: He de dir que, de moment, he arribat a llocs on no pensava arribar, com són festes de la cinta, que ho destaco perquè m'ho vaig passar superbé, va ser el dia del meu cumple, sí que és un cumple que no oblidaré mai, i és veritat que encara me dona una mica de cosa presentar-me com a DJ quan coneixo algú o quan surto de festa, perquè molts amics meus, pues, vas a una verbena i no li agrada la música i diuen, puja tu a ficar música, i jo és clar.
0: Fica orden, no?
1: Sí, no, i jo intento perfil baix i poc a poc. Tampoc m'agrada anar de sobrada, és que al final sóc una xiqueta normal.
0: I ara explica'ns una mica aquesta iniciativa de vindre aquí a lo tardeo. Què t'ha semblat?
1: Tinc temor. Perquè, o sigui, estic acostumada a, bueno, he fet de tot. He fet bodes, he fet verbenes, he fet de la cinta, que és, pues, per a gent jove i coses així. Però al final coneixo molt més a la gent jove perquè és el que em pilla de més a prop. Llavors aquí m'he preparat una sessió retro. Llavors és la primera vegada que punxaré retro i estic, pues, una mica nerviosa de dir, a veure com reacciona la gent en això.
0: No, no pateixis, segur que faràs la mar de bé. Doncs ja sabeu, d'aquí uns instants, a la zona esportiva de Roquetes, la DJ Bloomix ens portarà la seva sessió. Que vagi molt bé aquesta sessió.
1: Moltes gràcies.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Tots a la ràdio. Antena Caro. 9-9-6-0.
1: Així és, des d'Antena Caro, donant-te la benvinguda a la ràdio, a la música, i esperem que també vinguis aquí, a la zona esportiva de Roquetes. T'esperem al nostre tardeo. Recorda que pots aconseguir les teves entrades a la mateixa taquilla o encara a través de tuktuk.cat. I mentre, doncs, li anem donant ritme en aquesta tarda de diumenge. 5 de la tarda i 5 minuts i mig.

0: Martina Caro. Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Així és, lo tardeo d'Antena Caro, ja iniciant la sessió de la primera de les DJs que teniu avui aquí a la Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Es tracta de DJ Bluemix, ja preparada a l'escenari i a punt de començar la seva sessió. Així que donem ja pas a l'àudio que ens arriba des del tardeo d'Antena Caro.

0: Aquesta és la sessió de la DJ Bloomix en directe des de la zona esportiva municipal de Roquetes al Tardeo d'Antena Caro. I tenim aquí el set de ràdio que hem muntat per seguir aquest Tardeo al regidor responsable de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Roquetes, a Jordi Lleput. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Tothom, bona tarda a tothom.
0: I també ens acompanya la màxima autoritat del poble, com és l'alcalde, Ivan García. Hola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També ha volgut vindre aquí al nostre Tardeo a no perdre'ls, no?
2: Home, sembla ser que ficaran música de quan érem jovens i havia d'estar al costat vostre per celebrar el vostre aniversari, per celebrar tot el que feu durant l'any i fer-ho de la millor manera en una festa que crec que es va fent grossa i que, com li dic al regidor, hem de fer que es faigui molt més grossa encara i que sigui una festa del territori.
0: Enguany hem fet una petita variació, no és l'Antena Caro Fest, és lo Tardeo. Què ha hagut d'este moviment, esta evolució, podem dir?
1: Bueno, s'ha volgut donar-li una volta, donar-li un altre enfoc i s'ha encarat de cara a un Tardeo de l'Antena Caro Fest. Avui en dia los que són los Tardeos estan de moda i se li ha pogut donar una volta de cara a l'estil Remember i fer tota una sessió remembera per a recordar tots aquells vells temps i d'este música dorada, no?, que sempre ens acompanyarà.
0: Perquè comentava l'alcalde, podem dir que ara està més enfocat a la gent de mitjana edat, més del nostre temps. Els joves tenen un altre tipus d'estil musical, no?
2: Tenen un altre tipus d'estil musical, però per sort és una música que jo crec que agrada a tothom i el format, fer-lo de tarda, jo crec que és especial. Donar-ho tot per la tarda i no tindré que fer altres hores de la matinada, i com dic, és una música que crec que agrada als que ja no són tan jovens, per desgràcia, però també a molta de la nostra joventut.
0: També tenim la sort de tindre un marc incomparable, com és aquesta zona esportiva aquí al costat de la zona de voleibol platja, que per cert havíem de tindre doncs també diferents actuacions suposo que això dona per a molt, no?, aquest espai.
1: Sí, bueno, tenim un lloc privilegiat, a un espai privilegiat, en unes instal·lacions privilegiades, on tenim vestuaris, tenim serveis, tenim esgambi, tenim una pista de voleibol platja, tenim una rebuda, no?, tot un hall, diguéssim, de les instal·lacions en Montem la Barra, que crec jo que té moltes possibilitats i a la vegada que pots fer moltes coses. A part de ballar, beure i mitjar, pots fer deport també.
2: I una cosa, Paco, i se molesta poc als veïns.
0: I suposo que això ho agraeixen.
2: Molt bé, és una zona que se pot fer la festa i que no causes moltes molèsties a molta gent i també és d'agrair.
1: A nivell de seguretat també és molt fàcil perquè ho tens tot acordonat i a nivell de taquilla o d'accés o control d'accés està molt més controlat.
0: I a més a Roquetes, que podem dir que és una ciutat que és molt activa, sobretot perquè podem dir que cada cap de setmana tenim alguna cosa per a celebrar i per a disfrutar, no?
2: Això li preguntes al regidor, que li ha costat trobar un cap de setmana lliure per a poder fer esta festa, i és una festa que hem de treballar per a consolidar-la un cap de setmana que sigui adient, que no faci molta calor, però que sigui un cap de setmana que pugui vindre molta gent. Però com dius, per sort tenim una ciutat molt viva per part de l'Ajuntament, però també per part de les nostres entitats i associacions, i això és importantíssim per a tindre, com dic, la ciutat viva que necessitem, i una ciutat que passen coses i que la gent se senti molt a gust de pertànyer.
0: Podem dir que els jovens, i no tan jovens, poden estar contents de que activitats sempre en troben, no?
2: Sí, si volen, cada cap de setmana hi ha coses a fer a Roquetes, no cal marxar fora, i el que estem intentant aconseguir, i crec que estem començant a aconseguir, és que de fora també ens vinguin a visitar, i al final fer Roquetes, ficar Roquetes al mapa, jo crec que ja s'ha col·locat, però intentar mantindre que Roquetes sigui una de les ciutats dinàmiques del territori, i en una festa com esta d'avui, no cal dir-ho, ha de sumar per a que vingui gent de fora. Ara comença a arribar gent i la bona notícia és que no conec a ningú. Això vol dir que és gent de fora i al final esta festa se va per als roqueteros i roqueteres, però també per a la gent que ens visita.
0: Quina és la música que li agrada a l'alcalde de Roquetes?
2: Bueno, l'alcalde va tindre una joventut i va tindre una joventut quan la música que avui sonarà sonava. L'alcalde va anar molt per aquestes discoteques del territori, de fora del territori, i esta música m'agrada, tota la música en general, però esta música, aquells dies que necessites repujar una mica els ànims, a casa me la sol ficar, perquè és una música que t'activa, i te torna a activar en estos dies, com ara esta passada setmana que han passat, que ha sigut una setmana dura, pues, hi ha hagut dos tardes que han arribat a casa, tardes nits han arribat a casa, m'he ficat algun ratet d'esta música per a agarrar la força necessària.
0: Una setmana dura que vam tindre que aplaçar la data per a celebrar el Tardeo degut a aquestes pluges que suposo que li han donat més d'un mal de cap, no?
2: Bueno, mos han donat, a Jordi també, mos han donat més d'un mal de cap, han hagut moltes afectacions a molta gent i això és lo més greu. Sí que no hi ha danys personals, però hi ha molts de danys materials i danys del propi ajuntament, en infraestructures del propi ajuntament. S'ha treballat i es continuarà treballant per a revertir-ho el millor possible i, com tu has ben dit, este Tardeo ja s'hagués tingut que fer, però el temps no acompanyava i, bueno, estem al territori que estem al temps que estem i sabíem que podia passar i, per desgràcia, mos ha passat, no una vegada, sinó dos.
0: Estem escoltant de fons la música de la DJ Blue Mix, que és la primera de les DJs que actua, i el regidor de comunicació, quina és la música que li agrada?
1: Pues jo sóc, encara que sóc molt més jove, encara que no paregui que l'alcalde, no. Pues portem 5 anys. També m'agrada molt el que és la música remembera, i jo no sé si és que és bona o no és bona, no, jo no n'entenc de música, però jo crec que al final és la nostàlgia, no?, d'aquells anys viscuts, no?, en aquells moments viscuts en amics, en família i fent rutes i voltant-la, que crec que és el que fa que te se fique la carn de gallina quan tornes a escoltar aquells temassos.
0: Quina crida podem fer a la gent que ens estigui escoltant en aquests moments per la ràdio perquè vinguin a aquesta tarda, nit, matinada a fer la sessió esportiva?
1: Este horari non-stop, no? Bueno, recordar a la gent que des de les 5 de la tarda estem a la zona esportiva de Roquetes, a la part de dalt de la zona esportiva, i que invitem a tothom que mos estigui escoltant en este Tardeo d'Antena Caro. Antena Caro, que recordem que és una emissora municipal que celebra els seus 39 anys i que el que es busca és això, és donar visibilitat i proximitat de la ràdio municipal a la gent. O sigui, esteu tots invitats, assomeu al Tardeo, on hi ha un cartelón de DJs espectacular i molt ben compensat.
0: I com a alcalde, quina seria la seva crida perquè vingui a disfrutar la gent d'aquestes sessions?
2: Lo mateix, jo crec que s'ha aconseguit, per als que ja tenim una edat, que avui segurament tornarem a retrobar-nos amics que sortíem quan eren joves i amics de colla i amics que no siguen de la colla, i avui pel que m'ha arribat tothom se trobarà aquí perquè la gent té ganes d'escoltar aquesta música. No és fàcil trobar Tardeos en aquest tipus de música, i convidar a tothom a vindre, com ha dit Jordi, a celebrar aquests 39 anys d'una emissora municipal, que no tothom pot dir que té una emissora municipal en 39 anys d'història, i és lo preparatiu per a aquests 40 anys que l'any que ve celebrarem, hem de celebrar per tot lo grande, perquè és una fita històrica i és també una manera d'agrair tota la feina que tots els que formeu part feu per al dia a dia de la nostra comunicació de manera excel·lent. M'agrada parlar a vegades en gent de fora de Roquetes, i quan te diuen és que Roquetes jugueu a una altra lliga, pues t'ompli d'orgull, la veritat, i això és gràcies a vosaltres, gràcies a la feina que feu dia a dia, i que les altres ciutats i pobles del territori mos tinguin com a referent a l'hora de comunicar en gent professional, i això sou vosaltres, i per tant s'ha de celebrar en esta festa, i l'any que ve ho hem de celebrar estos 40 anys d'una manera encara més gran.
0: Doncs moltes gràcies per aquestes paraules. El regidor de comunicació vol dir alguna cosa més?
1: Jo una última cosa, i me sumo a lo que estava dient l'alcalde, que ho ha dit molt ben dit. Estem en una altra lliga, tenim uns professionals de comunicació espectacular, però me vull sumar els agraïments de lo que és fer una Antena Caro Fest, que sense la brigada no ho podríem fer, sense una policia local no ho podríem fer, sense un grup de comunicació implicat no podríem tindre este set per a fer entrevistes com el que tenim, i també a l'Extrem Events, que també s'ha sumat al carro i mos ajuda a organitzar este espectacular festival en un cartelón, en una barra, en un servei de barra. I bueno, donar gràcies a tots els implicats, que s'ha de dir, s'ha d'agrair.
0: Doncs ja sabeu, us esperem aquí a la zona esportiva municipal de Roquetes. De moment fa molt bona hora, fa solet, la música ens acompanyarà, i hem tingut la companyia de Jordi Llepuz, regidor de comunicació, i Ivan García, alcalde de Roquetes. A tots dos moltes gràcies per estar aquí, per haver vingut al nostre Tardeo, i ara continua la música amb la DJ Blue Mix.

0: Escoltant la sessió en directe de DJ Bloomix des de la zona esportiva municipal de Roquetes. Recordeu, això és lo tardeo d'Antena Caro. Fins a altes hores de la matinada teniu l'oportunitat de vindre a gaudir d'aquesta música Remember, amb un total de 7 DJs que passaran per l'escenari avui aquí a la zona esportiva. Ara, escoltant la sessió de DJ Bloomix, i a continuació tindrem a DJ Calau, i precisament el tenim aquí. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb ganes ja de començar la teva sessió?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Ja fa dies que en tots els amics anem parlant i això, i la veritat és que ja tinc ganes de començar ja.
0: Hem de dir que DJ Calau és del Regués, tot i que té molt bona vinculació, no, en Roquetes?
1: Sí, la veritat és que sí. Sempre, de petit vaig jugant amb el roquetenc, tinc molts amics aquí a Roquetes, he fet la ESO aquí a Roquetes, i ara pues, vinc a la meva parella fa uns quants anys aquí a Roquetes, i molts, molts bons amics aquí a Roquetes, la veritat.
0: Suposo que els que tenim ja una edat en recordem quan eres DJ resident al Pap Elements. És
1: sí,
0: una de les teves, podem dir, trajectòries del món del DJ. Explica'ns una mica com va ser el teu inici al món del DJ.
1: Mira, jo vaig començar al Regués, a un pub que es diu El Contrast, l'any 97 ja, només 15 anys, i la veritat allí hi havia un disc jockey, un noi d'aquí de Roquetes, un que li diuen Carlos, i llavors es va obrir el pub L'Elements l'any 2000 i va confiar en mi, la veritat, va confiar en mi, i li estic eternament agraït perquè va ser els 10 anys que vaig estar allí increïbles, la veritat.
0: Suposo que també has anat evolucionant en la teua trajectòria de DJ. Quins estils ets ens més còmode?
1: Ja, com bé he dit, doncs, amb el Techno House, el pas és Techno House, i també les cantadetes que diuen Remember Dance de finals dels 90 i principis dels 2000.
0: És a dir, que avui aquí al Tardeo d'Antena Caro, quines sessions prepares?
1: Avui hi haurà una mica de fusió amb moltes cantades dels 90 i 2000, però fusionades amb temes actuals, bases actuals que han fet molts companys meus, la veritat, que estan fent unes produccions molt bones, gent del terreno, i com no, les ficaré avui també.
0: És a dir, que faràs una mica de promoció de DJs d'aquí, de casa nostra.
1: Sí, de casa nostra, sí. Hi ha amics que són de fora, però també molt bons amics.
0: I pel que fa personalment, quan estàs a casa, tranquil, per a relajar-te, quina música preferixes?
1: La veritat que em fico, ostres, és que a mi m'agrada molt Extremoduro. M'agrada molt per a relaxar-me. Música ambiental, però m'agrada molt Extremoduro, m'agrada molt Estopa, m'agrada molt Fito. A part, vull dir, jo a casa quasi, si no practico música, no n'escolto de música meua, com si diguéssim, saps?
0: És molt difícil preparar una sessió?
1: Sí, sí. Per a una hora de sessió igual necessites 4 hores preparar-les. I si vols fer-ho bé, la veritat, vols anar empalmant-ho tot superbé, que et vagi tot molt bé, és complicat. I mira que això ja fa temps que anem, però...
0: I suposo que si tu et prepares ja una sessió, el públic reacciona en esta sessió. Has tingut que canviar les cançons que tenies preparades pel públic que tenies en aquell instant?
1: Home, clar, a vegades sí, a vegades segons l'ambient que hi ha, o pegues una miqueta més de canya, com si diguéssim, o és més tranquil·let. Però bueno, ja molta gent m'ho diu, que quan fica una cançó a vegades ja saben la que va després, saps? I aquestes algunes no les canvio per l'essència esta, saps?
0: Podem dir que cada DJ té el seu distintiu, no?
1: Sí,
0: les seves cançons que són la seva marca, com si...
1: Sí, sí, molt bé, molt bé, sí.
0: Fes-nos una mica de crida per a la gent que ens estigui escoltant en aquests instants per la ràdio, perquè vinguin aquí a la zona esportiva, i especialment que vinguin a gaudir de la teva sessió. Què els diries?
1: Què els diria? Pues que això, que s'animiguen, perquè està fent un dia excepcional. Tenen un muntatge espectacular, espectacular, la veritat. És que dona goig venir a ficar música, tant com tracte, tant com equipament, so, il·luminació, serà una cosa molt xula. Hi haurà bocates, qui es vulgui quedar a sopar, tot, vull dir, per un preu bastant mòdic, la veritat.
0: I bon ambient. I,
1: sobretot, sobretot.
0: Doncs ja ho sabeu, ara sona la sessió de DJ Bloomix, i d'aquí una estona ja DJ Calau preparat la seva sessió Remember. Moltes gràcies per haver vingut i a disfrutar-ho al màxim.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara seguim amb la sessió de DJ Bloomix.

0: Aquesta és la sessió que ens porta el DJ Dani Calau a la tardeo d'Antena Cara en aquesta tarda de diumenge. I ara anem a parlar d'un altre dels protagonistes a través d'Antena Cara. Ja sabeu que tenim un programa que es diu A Fer Punyetes i un dels locutors, podem dir, protagonistes és Calo. I el tenim aquí. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Paco.
0: Calo també fa una mica de mestre de cerimònia entre les sessions dels DJs. Ens farà una animació, no?
1: Presentar a tots els artistes que venen avui, que és un goig veure el talent local que tenim en esta...
0: Com veus l'ambient?
1: Bé, en crescendo.
0: I el muntatge què tal?
1: Muntatge espectacular. Un any més s'han superat i m'encanta més que res vindre a col·laborar en esta festa, perquè Antena Caro és una ràdio que tenim en esta ciutat nostra de Roquetes, que molts voldrien tindre una ràdio com la que tenim aquí, i és un goig veure com any rere any s'esforcen en fer que una festa que ja arribem a la tercera edició. Espectacular, tercera edició, i que ja s'està consolidant com una festeta, un tardeo d'estes Terres de l'Ebre, que s'està fent un nou.
0: Parlem ara una mica del vostre programa Fer Punyetes. Aquesta és una nova temporada que heu ficat alguna que altra novetat, com per exemple les trucades en directe. Què tal funcionen aquestes trucades?
1: De moment, l'últim programa va ser un èxit total, tot i que teníem el que seria lo cebo de les entrades de l'Antena que no fes, però la gent se va volcar a trucar. I és una experiència nova i molt guapa, a veure com la gent t'escolta i té moltes ganes de participar.
0: Canvia de fer el programa en directe?
1: Sí, és diferent.
0: Més nervis, més emoció?
1: És més interessant, és més... No sé com dir-te-ho, és més... Però és un goig, la veritat, fer este programa que fem en... intentar fer que la gent s'ho passi bé. Nosaltres ens ho passem de categoria i perquè sento la gent també, no necessitem res més.
0: Suposo que, bueno, els comentaris són dels convidats que venen al programa, que s'ho han passat superpipa, que no s'ho esperaven i que els tracteu molt bé.
1: Bé, la veritat és que sí, no mos podem queixar. I nosaltres intentem que la gent vingui a desavenir-se, a que estigui allí, sigui tal com raja, que és com som nosaltres. Gent d'aquí, gent de tal com de pipa i porró, que diríem allà, de pipa i porró.
0: Perquè al programa Fer Punyetes tenim diferents seccions, no? Podem dir, explica'ns una mica què és el que pot escoltar la gent.
1: La gent, doncs, nosaltres intentem fer un apartat de notícies així més curioses, intentar donar la nostra opinió de com se t'ha ocorrit, per dir-te una manera, saps? Quan sents aquestes històries que et contem. I a part, doncs, també tenim la secció de societat, que fa Nadi, que també intentem que la gent col·labore i busque la part crítica de nostres terres. I a part, doncs, després, els mateixos convidats, fer-los l'entrevisteta, fer-los una mica de donar a conèixer la gent del terreno. I després, doncs, intentar fer un apartat de secció que intento sempre fer-la jo, que sigui més comèdia que...
0: Parla'm-nos una mica de la teva secció, perquè la teva secció agrada molt a la gent.
1: Sí, però s'ha de dir que aquest any l'hem canviat. Jo no abans feia una secció així intentant que fos relacionat amb l'invitat, la part de cachondeo en el mateix invitat, la mateixa temàtica, però aquest any hem fet la trucada inesperada, que és de la meva agenda del mòbil. Tinc una sèrie de noms que he tret de l'agenda, els hem ficat en un bombo i se va un sorteig i aquí surt truco.
0: I de moment qui ha sortit?
1: De moment la primera persona va ser Joan Pardo, el gerent del bar La Plaça de la Roda de Cristo. Després la segona bola va ser un col·lega de Roquetes que es diu Lelito, Sergio Vázquez Cuevas, també format a la Masia. I el segon programa va sortir Oliver, que va estar molt bé, que casualment també s'ha dedicat al tema este dels eventos, però no va poder atendre la trucada, ja va anar a fira. I la quarta bola capritxosa va sortir el meu jefe.
0: Capritxosa,
1: capritxosa i un poc cabrona.
0: I com va ser esta trucada?
1: Espectacular. Sí.
0: Ja va portar bé el jefe.
1: El jefe va portar bé, molt bé. No, és que soc molt treballador. Jo, tens, no. Però la veritat és que va ser superinteressant, perquè no saps mai com te pot reaccionar, més quan piquen el jefe, però molt bé.
0: I més quan els dius que estàs sortint en directe per la ràdio.
1: En directe. Se'ls ha d'avisar en seguida que estàs en directe.
0: Sí, perquè te contesten d'unes maneres, no?
1: Sí.
0: Què passa?
1: La primera resposta, què vols, idiota? I això que vaig dir que no ficaves que m'insultarien, però espectacular. Està agradant molt, la veritat.
0: I és perillós estar a la teva agenda, no?
1: Sí, mira. Si no has sortit dels elegits, no. Però si surts dels elegits, no saps mai.
0: Per cert, crec que la teva agenda tens a un tal Ivan, l'alcalde.
1: Ivan, l'alcalde. Que també està dins del bombo, també està, però de moment està tenint sort i no surt. Tot i que l'última vegada va ser dels que va trucar per les entrades, Ivan, eh? Ens va fotre l'opel a tots, ens va fer un personatge, i ens vam quedar... Llàstima que si m'ho acaba el temps, que aquesta és una altra cosa que em deia dir, dels directes, perquè nosaltres som de saltar i bla, bla, bla, bla, bla, i quan t'ho anaves compte s'ha acabat. Però sí, la veritat és que no saps mai. Quan te fas un directe, qui et pot sortir?
0: Doncs ja sabeu, el programa Fer Punyetes, que tinc l'oportunitat d'escoltar-lo en directe els dijous, a les 7 de la tarda.
1: De 7 a 8, sempre, deixa'm dir-ho mi, Paco, sempre, Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
0: Ets que ho dius de la mare.
1: Home, és el que em vaig aprendre. És l'únic requisit que em van ficar a fer el programa. Que
0: bé, suposo que la gent també deu tindre ganes d'escoltar la música de les sessions, però abans d'acomiadar-te, fes una crida a la gent perquè vingui aquí a la tarda. Què els diries? Per què han de vindre?
1: Que han de vindre perquè això... Mira, quin sonido hi ha. Hi ha musiqueta remember espectacular. DJs locals que es coneixeu tots, que han sigut llegendes de este territori nostre i que fa un temps espectacular. Hi ha un muntatge de Zona Champions. I què millor moment que passar un diumenge a l'arrer realitzat dels teus veïns d'estar...
0: I demà que és festa, que podran descansar.
1: Demà és festa. Jo no m'ho pedi, ja vosaltres mateixos.
0: I a més a més tindré l'oportunitat de veure en directe a Calu, perquè entre sessió i sessió pujarà a l'escenari i farà una mica d'espectacle.
1: D'espectacle. I fer l'espectacle i presentar els artistes.
0: Doncs Calu, que vagi molt bé, moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I ara continuem amb la música de DJ Calau. Així és, lo tardeo d'Antena Caro, aquí a la zona esportiva municipal de Roquetes. Tenim molts de DJs, perquè ja sabeu que en aquest tardeo hi participen un total de 7 DJs. Ja hem escoltat a la DJ Blue Mix, ara Dani Calau, després tindrem a Guillermo Argentó, Leo Garriga, a DJ Tites, a DJ Piuli, per acabar la nit amb Pau Mestres. Així que us esperem aquí, a lo tardeo d'Antena Caro, zona esportiva municipal de Roquetes.

0: Aquesta és la sessió de DJ Dani Calau aquí a la zona esportiva municipal de Roquetes a l'Otardeo d'Antena Caro. I després de la sessió de Dani Calau vindrà DJ Tites, i el tenim aquí precisament al set de la ràdio. Hola Tites, bona tarda.
1: Hola, bona tarda Paco, què tal?
0: Tot preparat i a punt per a la teva sessió?
1: Bueno, sempre estic preparat per a ficar un ratet de musiqueta. Sempre hem d'estar preparats per a la juerga nosaltres.
0: Ja sabeu que DJ Tites també forma part d'aquest grup de gent que ens porta el programa a fer punyetes tots els dijous, aquesta temporada, en directe, no?
1: En directe, ara en directe. L'aventura del directe, no ho sé. Tu, com Paco, que ets més especialista en tema de la ràdio, però és costa, dur, me costa, dur. És dur.
0: Què és el que més us costa?
1: Bon, l'altre dia, mira l'últim programa, este dijous, la despedida, que em va dir... Lo tècnic em va dir, queda un minut. Bueno, despedir els convidats, despedir-nos nosaltres, despedir l'audiència...
0: Necessiteu millor.
1: No, no, però és que va ser pam, pam, pam, pam, pam, i entrava ja les notícies. Vull dir, va anar clavat, però suant, suant.
0: Concentrar tot en 60 minuts és dur, no?
1: Molt dur. Entrevista, les nostres seccions, que quan parlem, intro, despedida... 60 minuts no són res,
0: I aquesta temporada la novetat de les trucades en directe.
1: I les trucades, que aquest últim dia vam tenir moltíssimes trucades, que si les entrades, la gent de les entrades i tot això... Bueno, és que no hi ha temps de res, no hi ha temps de res. Mires el rellotge i dius, m'ho hem d'anar, ja? M'ho hem d'anar.
0: Bé, parlem ara una mica de la teua faceta de DJ. DJ Tites. Com comença DJ Tites?
1: Ui, com comença? Doncs pues quasi fa almenys 30 anys que comença DJ Tites,
0: Ja com va ser aquest inici?
1: Doncs pues mira, no, lo típic, allò és que comences a sentir musiqueta, comences a sentir, comences a veure els companys que tenen alguna cosa, no? Alguna mescladora d'estes de casa, no ho sé, allò és lo típic, no? I dius, hosti, que comença a fer un xispasso al cervell i l'orella, i dius, vaig a veure si començo a fer algo.
0: I vas començar en quin estil de música?
1: Hosti, jo me'n recordo potser la primera mescla, allò és que em ve el cap, si es podia dir mescla, perquè allò era... M'apareix que era la de Flying Free en la bomba de King Africa. Imagina't lo que era allò. En un Discman sense velocitat i un radiocasset.
0: Olé, això té més mèrit.
1: Entrava la de King Africa, com dia lo de bomba. Pues anava entrant així, anava entrant així, al final pot plantar-me, no? Però una odissea.
0: I suposo que vas evolucionant, no? En les teves sessions. Qui...
1: Sí, va, claro. Després pues, te vas comprar un tocadiscos, no? Allò de corretja. Després te compraves, bueno, anaves ampliant, l'altre tocadiscos, i bueno.
0: La tecnologia que avança, i avui en dia de platja... No,
1: avui en dia el tema dels platges està descartat quasi, Encara que avui en dia ha tornat una mica el tema dels discos i això. Però per anar nosaltres a les sessions, si vas tots els fins de setmana de sessió, no pots anar a les platges, els discos i tot. Una controladoreta, portes tota la música allí, tot acoplat, ja.
0: És més fàcil ser DJ avui en dia, en tota la tecnologia que hi ha?
1: És molt més fàcil, perquè, bueno, ja la tecnologia t'ho fica tot molt més fàcil, però, bueno, al fin i al cap has de saber també una mica d'estructura musical i tot això. Això, si no ho saps, pues, pot ser DJ, però tampoc no té la gràcia i la concordància que ha de ser, no?
0: Te dediques, podem dir, professionalment al món del DJ?
1: Sí, avui en dia sí. Que... Bueno, m'ho combino, el món del DJ, bueno, està tot relacionat en la meva empresa, que és de so i d'il·luminació. Llavors, pues sí, me dedico exclusivament al so, a la música i tot això.
0: I avui al Tardeo d'Antena Caro, què ens has preparat?
1: Jo no em preparo mai res.
0: Jo portes tota la música?
1: Sí, sí, jo porto el meu disc dur en tota la música i jo ara m'he fet un disc jockey, com me dedico a això i vaig tots els fins de setmana i faig sessions tots els fins de setmana, jo miro el públic, miro la gent que hi ha, miro el que respon i segons això doncs, vaig creant jo l'ambient.
0: Però serà Remember.
1: Remember, això sí. I intentaré posar el meu estil predilecte, que és allò Remember del 2000, així contundent i valencià.
0: Algun estil de música que t'agrada més que un altre?
1: Bueno, me caracteritzo més pel Remember del 2000 del rotllo de València. Jo sóc més de València, rocola, opera rocola i tot allò és d'allà baix.
0: És a dir, un Remember amb més revolucions, no?
1: Més revolucions, més dur, de 150 BPM i coses.
0: Com veus el món del DJ aquí?

0: Pues que no, no ho deixi mai, que continue, que practique moltíssim, que practique, perquè avui en dia no cal practicar tant, perquè la tecnologia ja t'ho fica més fàcil. Abans passàvem moltíssimes hores a l'estudi intentant acompassar, intentant allí, i no sortia, i no sortia. I avui en dia no cal tant, però que practiquen i que...
1: Suposo que ara el mèrit està en saber combinar les cançons, no?
0: Sí, no, és el que et deia abans. Avui en dia és més la psicologia de pista, no? Encertar el tipus de música, el moment que toca i tot això. Més que les mescles, crec jo.
1: Per acabar ja, DJ Tites, a veure, fes una crida a la gent per a que vingui aquí a la tarda, en especial per a que vinguin a escoltar la teva sessió.
0: Home, pues que s'espavilen ja, que s'espavilen, que ja és hora, que ja fa un rato, que anem de les 5 de la tarda, que estem per aquí. Han de vindre a escoltar la sessió de Nicolau, que està ara mateix punxant, música espectacular, després me ficaré jo i ja veurem quina música fiquem, segons la gent com reacciona a això, i després ve Guillermo Urgentó, després ve la Leo Garriga, DJ Piyuli, i per acabar Pau Mestre.
1: Doncs ja sabeu, DJ Sorpresa, més ben dit, la sessió sorpresa de DJ Tites després de DJ Dani Calau. Moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé la teva sessió.
0: Moltes gràcies, Paco.
1: I la música continua ara amb la sessió de DJ Dani Calau.

escoltant en directe des de l'Otardeo d'Antena Caro la sessió de DJ Dani Calau. Ja sabeu que fins a altes hores de la matinada teniu l'oportunitat de vindre aquí a la zona esportiva de Roquetes i gaudir del nostre tardeo. Una selecció de DJs que vindran a fer les seves sessions en directe. Hem escoltat la sessió de DJ Bluemix, en aquests moments Dani Calau, i després encara ens queden les DJs Tites, Guillermo Argentó, Pau Mestres, Leo Garriga, DJ Piyuli. Així que, ja ho sabeu, si voleu passar una bona tarda nit de diumenge, us esperem a l'Otardeo d'Antena Caro. Ara, amb la música de DJ Dani Calau.

0: Aquesta és la música que sona de la sessió de DJ Dani Calau aquí a la tardeo d'Antena Caro. Ja sabeu que tenim una selecció de 7 DJs que ens acompanyaran a aquest tardeo. I el DJ encarregat de posar punt i final i donar-li encara molt més ambient és un DJ que tenim aquí amb nosaltres, és Pau Mestres. Hola, què tal, Pau?
1: Bona tarda, Paco.
0: Tot a punt, ja preparat?
1: Tot a punt i preparat.
0: Fins ara com és el nivell de les sessions?
1: El nivell? Ho veig espectacular perquè aquest any s'estan complint les expectatives i realment la gent s'ho està passant molt bé. Però bueno, ja veurem a veure com avança la tarda i la nit i aquí estarem durant guerra.
0: Parlem una mica de la teva faceta de DJ, perquè ets molt conegut, Pau Mestres, és tot una institució, podem dir.
1: No.
0: Però quins són els inicis de Pau Mestres?
1: Inicis? Buf, doncs m'ho tinc d'anar ja quan tenia ja 12 anys, que em vaig interessar per la música, i als 13 els vaig dir a uns pares que em volia comprar una taula de DJ, que volia ser DJ, i mon pare no donava ni un duro per mi, però ni un duro. I als 14 ja vaig fer la primera sessió als pubs de Tortosa, i des dels 14 anys que no he parat. En tinc 33, o sigui que...
0: Bona carrera, no?
1: Bona carrera.
0: No? Suposa que també aneu evolucionant, no? Els DJs de l'inici fins ara...
1: Anem evolucionant musicalment també. Jo abans punxava house i ara pues, poso de tot. Sou, com me diria Javi Tite, és un todoterreno.
2: Multifunció.
1: Però sí, multifunció i la veritat que... Estic molt feliç del que he aconseguit, també donar mèrit a les persones que m'han ajudat també i sobretot a la gent que m'envolta, que m'aprecia, m'estima, que és l'important i que te tira endavant en això.
0: Abans també li comentava a DJ Tites que avui en dia hi ha molta tecnologia. És més difícil, més fàcil ser avui DJ?
1: Ostres, és una pregunta complicada, però... Jo ara el que penso és que és més fàcil ser DJ. No tinc cap contra ningú i tal.
0: Una cosa és fer les mescles, que te les fan la tecnologia, però l'altra suposo que és buscar les cançons, no?
1: Sí, buscar les cançons. I jo, per exemple, me tiro quasi 2 hores, 3 hores màxim buscant música, els divendres a la tarda sobretot, els dissabtes al matí me tiro 2 hores i pico, 3 hores buscant música.
0: I avui quina sessió ens prepararàs? Perquè tu tindràs la responsabilitat de posar punt i final al tardeo d'Antena Caro.
1: Jo abans fa un rato he parlat amb Jesús i claro, jo sóc més d'urban i tal, però amb alguna sorpresa que altra i seguirem la mateixa línia que està fent avui.
0: Música Remember.
1: I màquina. Música Remember i màquina.
0: Perquè quan tu estàs sol a casa i no busques sessions per a música per a les sessions, quina és la música que t'agrada escoltar?
1: A mi m'agrada escoltar de tot. O sigui, escolto pop, escolto electro, escolto funky, escolto jazz també. Sobretot quan estic tranquil a casa i això, me poso música d'ambient per tranquil·litzar-me. I sobretot busco sessions de DJs que a mi, per exemple, me transmeteixen molt i agafo també referències i tal per poder dir, ostres, doncs puc fer això, puc fer l'altre, saps? I per exemple, ara que està punxant Dani Calau, que per mi és un dels millors referents que hi ha i que me l'aprecio, me l'estimo molt, que ell també m'ha ajudat moltíssim, jo per exemple he anat a veure algunes vegades que altra i també vaig agafant referències d'això, o sigui...
0: Si ara te diguéssim, Pau, has de fer una sessió de la que tu més te sentigues a gust, què seria?
1: Jo me sento més a gust en comercial, Remember i màquina. O sigui, això és el que me sento més a gust ara actualment. Sí que me porto molts anys dedicant-me a l'urban, al comercial i tal, però també jo vaig néixer a la màquina. A la màquina, el Remember dels 90... I tot això m'ha empapat tot bé. I sobretot, vull dir també, i vull recalcar, que un pare m'està escoltant ara mateix, que va ser el pioner que m'ha dit, Pau, has de posar de tot en esta vida, perquè si no, te tanques moltes portes. I si te tanques les portes, molt malament. I gràcies a este consell que em va donar als 13 anys, aquí estic, encara.
0: Com veus el nivell de DJs del territori?
1: Els DJs actuals... Los veig, volem muntar una joventut molt forta, molt forta, molt competitiva també, i sobretot que som molt amigables, diguéssim. Som com tipus una família. Sí que alguna cada que altra, pues, algun que altre pues, té el que es diu lo típic pique, no? O això, però jo, la veritat, jo portaré quasi 20 anys punxant i sí que hi ha hagut munt de roces i tal, però jo sempre ho he evitat perquè jo estic enfocat en mi mateix. Si tinc d'ajudar algú, ajudo algú, encantat, però sempre t'he de donar a ell les ganes, saps? Perquè si vas a ajudar algú i no té les ganes, me quedo tot sol, com aquell que diu.
0: I pel que fa dels DJs que avui participaran a la tardeo d'Antena Caro, què? Com ho veus?
1: Com ho veig, home? Tinc moltes ganes d'escoltar Piyuli i a Leo també, però Guillermo és també molt amic meu i me l'aprecio molt. Javi Tites també, que fa molts d'anys. Dani Calau, jo dic que és un referent. També dona l'enhorabona a DJ Plumix, que ha sigut així la primera que actua així a un festival. I pobra, l'he estat parlant abans i m'ha dit, oh, és que estic una mica nerviosa, però m'he soldat. I també li dono l'enhorabona a ella, que realment s'ho mereix.
0: Doncs ja sabeu, si voleu gaudir de la música Remember, us esperem aquí a l'Otardeo d'Antena Caro. Pau, fes una crida per a la gent que ens estigui escoltant en aquests moments, per a que vinguin aquí a l'Otardeo i en especial a la teva sessió.
1: Això mateix. Bueno, gent, jo vos animo que vinguésseu, encara que sigui un diumenge i demà sigui festa, us animo que vinguésseu, que posarem la millor música del Remember i en mi, la veritat, que tindré una sorpresa. I tota la gent que ha sortit de festa per altres bandes pot venir per aquí, perquè us recibirem amb els braços oberts.
0: Doncs ja sabeu, Pau Mestre serà el DJ encarregat de tancar l'Otardeo a altres hores de la matinada, avui aquí a la sala esportiva
1: de Roquetes. Sí.
0: Pau, moltes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé aquesta sessió i gràcies per vindre.
1: Gràcies a tu, Paco, sempre.
0: I la música que continua ara amb la sessió de DJ Dani Calau i després amb DJ Tites.

Hey, hey, hey, woo, yes, yes, thank you, hallelujah, yes.

Bueno, Roquetes, com estem? Molt bona tarda a tots i a totes. Avui fa goig això, eh? El Sánchez Remember avui. Amb un DJ de la casa. Des del Regués. Una bèstia de la màquina dels 90. No, màquina no, eh? Del Remember. En Dani Canó, família. I després vindrà DJ Titi Titi. Som-hi, família! Som-hi, família!

0: Aquesta és la sessió de DJ Dani Calau aquí a la tardeo d'Antena Caro. Recordeu, són esportives de Roquetes. Ara ja s'ha fet de nit, ara és quan llueixen ja els efectes visuals. És que és una autèntica passada. Veniu, que de ben segur us quedareu meravellats del muntatge que han preparat els nostres tècnics. I com ja sabeu, tenim un total de 7 DJs aquí a la nostra tardeo. I una de les DJs protagonistes, estrella del nostre tardeo, és la Leo Garriga, que la tenim aquí amb nosaltres. Hola, Leo, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com va és la teva primera impressió quan has entrat aquí al tardeo?
1: Doncs mira, meravellosa. La veritat és que veure la gent, veus a tothom somrient, que és meravellós, no? El trosset des de la porta fins que arribes aquí on teniu muntat l'estudi, és veure tothom amb un somriure a la cara, i això és com meravellós, que ja és senyal de que la cosa està funcionant molt bé, no?
0: Suposo que tu has tingut l'oportunitat d'estar molts de tardeos, molts d'espectacles, però com ho veus el que hem muntat aquí?
1: Home, la veritat és que molt ben muntat. No sabia on venia, les coses com són, i ho hem muntat molt bé. Veig que, bueno, que el lloc és un lloc molt maco, vull dir, espectacular en el sentit que està molt ben organitzat tot. L'escenari és espectacular, val la pena de veure-ho. Tot el muntatge de llums i les barres i tot, vull dir que molt bé.
0: Hem de dir que la Leo quasi s'ha tingut que donar pas per arribar aquí al set de ràdio, perquè les seues fans diuen: Leo, Leo, t'escolta tots els dies.
1: Bueno, això és una cosa molt maca que té la ràdio, i és que la gent, tu entres a casa de la gent, tu no saps on estàs, però estàs a tot arreu, i és molt maco, no? I quan la gent et pot veure en persona, doncs el que vol és dir-te: escolta'm, que t'estic escoltant cada dia, no? Tu formes part de la meva vida, i és una sensació molt xula.
0: Per la gent que encara no sap, la Leo Garriga és DJ de Digital Hits FM, sí. Totes les tardes, no? El teu programa.
1: Sí, estic de 4 a 7, el programa es diu Dance Attack, i tenim un programa, bueno, jo dic que és un programa dins del programa, que és que els divendres el Dance Attack es converteix en el M'encantes, que és que la gent només pot participar en el programa si canta la cançó. Si no canten la cançó, doncs no sona la cançó, no? Però sí, cada tarda de 4 a 7 ho passem molt bé, i és un programa absolut i totalment en directe, i el dia que no l'he pogut fer en directe aviso a tothom de que no ho és, però la veritat és que crec que he fet un programa gravat.
0: Això realment té molt de mèrit.
1: Sí.
0: Perquè no sempre estàs al 100%, no?, per a fer el programa, i tot i que no estigues, has d'estar.
1: Correcte. Jo crec que una cosa que... Però això també et passa quan vas a punxar, eh? Tu pots tenir una tarda tremendament horrible, i quan et poses davant de la cabina, no?, o davant de la gent, i davant del micròfon, evidentment és el mateix, has d'estar al 100%, perquè ells no tenen cap culpa de que tu tinguis un mal dia, no?
0: Què te sents més còmode, al set de la ràdio o quan estàs dalt de l'escenari?
1: Les dues coses. Fa uns anys t'hauria dit que a un estudi de ràdio, i sobretot, si us plau, que ningú em vegi, i ara et diria que les dues coses tenen la seva màgia, i no m'agradaria perdre cap de les dues.
0: Però ara també ens agradaria saber una mica els inicis de Leo Garriga. Com comences tu al món de la ràdio? Què va ser primer, món de DJ, món de ràdio?
1: Jo diria que sempre ha sigut el món de la música, perquè jo crec que amb els primers dinerets que em van donar els meus pares, el que vaig fer va ser anar a una botiga de discos a comprar-me un disc. I sempre he estat relacionada amb botigues de música i tot això, però va ser primer la ràdio i després va ser el món del DJ, tot i que sempre he estat en el món de les discoteques, perquè jo em dedicava a muntar festes i a portar DJs i a organitzar esdeveniments, no? Per tant, no sé, l'ou i la gallina, tot junt.
0: I en què te sents més còmode?
1: Tot, ja et dic, la veritat és que tot, jo, és el que et deia, fa cosa de 3 anys, a lo millor t'hauria dit que no, que jo no volia sortir de l'estudi i ja està, que no me ve a nadie, no? Vull dir, jo estic molt bé a la ràdio i agafo el micro i sóc la reina i m'atreveixo amb qualsevol cosa. I una vegada que em vaig tornar a ficar a les cabines, jo havia fet de DJ, havia punxat, i fins i tot teníem recopilatoris amb el meu marit, que el meu marit és el David Conge, i hem fet coses junts, a l'Insolent Sessions el vam fer junts, no? I, bueno, m'agradava, però ho vaig deixar totalment, i quan hi vaig tornar vaig dir: uau, com mola això, i sobretot gràcies a la ràdio, el fet de que tu facis una festa pels oients que t'estan escoltant cada dia, i que aquell dissabte, aquella tarda o aquella nit et venen a veure i et diuen: ei, que jo estic amb tu tots els dies de la setmana i avui t'he vingut a ballar, és encara més és molt maco, és, no t'ho sé definir d'una altra manera, és preciós.
0: Què és el que més t'emociona quan te trobes a un fan?
1: El que m'expliquen, el que senten, el que els fa sentir la música i el que aconseguim amb la ràdio i amb les sessions. A vegades no som conscients de totes les emocions que sorgeixen amb una cançó o amb una explicació d'un tema, no? O sigui, no, jo crec que no en som conscients, els locutors, a vegades.
0: Suposo que dedicant al món de la ràdio, al igual que nosaltres, deus tindre moltes anècdotes. Alguna anècdota especial per explicar que sigui...
1: Uf, mira, no, fa tants anys que faig ràdio que no et sabria... Bueno, et podria dir una cosa molt divertida que vaig viure jo, que és que jo em casava a l'estiu de... Bueno, el 29 de juliol de l'any 2000 i el dia abans de casar-me, la nit abans, jo substituïa el Toni Peret en el seu programa de ràdio La Nit Més Dens, It's Your Time, La Nit Més Dens, l'edició catalana, i aquell dia l'havia de substituir i el Toni em va dir, no vinguis, Leo, que és el dia previ a la teva boda. I dic, no, o sigui, jo el dia abans de la meva boda he de venir a fer ràdio, no em caso demà, no m'estic casant avui, no? I vam anar, el David i jo, vam fer el programa de La Nit Més Dens i després me'n vaig anar a casa, vaig passar la nit prèvia a la boda a casa de la meva mare i el David a casa seva. I ja està, tot parlem molt bé.
0: Leo, parlem ara una mica de la música que tu punxes, que tu escolleixes. És diferent de la ràdio a quan fas una sessió?
1: Mira, el fet d'estar a la ràdio em permet fer una mica de tot. O sigui, si jo t'he de dir què és el que més m'agrada, a mi m'agrada el trance i el progressiu, vale? És el que més m'agrada. Això vol dir que només m'agrada punxar això? Ni molt menys. Jo et puc fer una sessió de 80s i sentir-me molt còmoda, et puc...

0: i porto tants anys que m'agrada trobar coses dels 90 i dels 2000 i coses actuals i barrejar-te-les i que a mi em sembli que quedin bé i que la gent et respongui i et digui uau, això és mola, no? Vull dir, i això per mi és molt especial, vull dir que...
1: I la Leo, en la intimitat, què escolta?
0: Ui, bueno, molta música electrònica perquè estic tot el dia escoltant música per tenir novetats, però si t'he de dir grups que m'agraden molt, Depeche Mode és la meva debilitat, Erasure, Pet Shop Boys també, New Order, bastant de tecnopop, tot aquest rotllo m'agrada molt. Quan era més joveneta, pues, Sau, Els Pets, L'Exambusto... vull dir que també et dic, he tingut la sort de que a casa meva hem sigut molt musiqueros sempre. El meu pare ho era molt, sonava molt de música disco a casa, molt italodisco. Jo he crescut amb tot això i per tant m'agrada tot.
1: I la música va evolucionant, la música que avui en dia és protagonista, com la definiries, com la veus?
0: Mira,
1: perquè si t'agrada més la dels 80 o 90.
0: Jo crec que, a veure, és veritat que es diu molt que la música actual no està elaborada i et diria que n'hi ha molta que no està elaborada, és cert, però la veritat és que es fa música molt bona també actualment. El que passa que és que ens arriba tanta que moltes vegades passa desapercebuda, no? Que les produccions dels 80 estan més elaborades, evidentment, havien de buscar-se la vida i la guitarra havia de ser una guitarra de veritat. Ara pots trobar el so en un ordinador. Això vol dir que està menys elaborada? No. Si el tio que busca el so a l'ordinador el busca molt. Si es queda amb el primer, doncs està poc elaborada, no?
1: Està clar que els temps evolucionen, canvien. Sí. Recordo la dècada dels 80, 90, que quan sortien novetats sortia una cada mes.
0: Sí,
1: sortia un LP, l'havies d'explotar, el cara A, cara B, de canto, de banda,
0: sí,
1: atrás.
0: Sí, sí.
1: Avui en dia no donem abast. Cada dia novetats.
0: No donem abast i a més és una llàstima, perquè és el que et dic, hi ha cançons que són molt bones i es descobreixen al cap d'un any d'haver sortit, perquè clar, el dia que van sortir 5.000 referències al mateix dia. És impossible, no? Jo amb les novetats em passa. A vegades rebo missatges de acuérdate que tienes que escuchar las novedades, de la pròpia plataforma de novetats, que em diuen, no has entrat. Dic, bueno, no, sí que he entrat, però clar, és que tinc 3.000 i me n'he escoltat 300, no? Perquè no puc escoltar més, perquè també arriba un moment que no saps si el que estàs escoltant t'agrada o no, perquè en portes moltes, no?
1: I a l'hora d'escollir les cançons, suposo que deus anar passant o dediques més temps.
0: No, jo dedico molt temps, eh? Precisament per això a vegades presento novetats amb una setmana de retras, però sí que primer esculls o selecciones els noms o els segells més reconeguts, perquè normalment, i jo ho poso entre moltes cometes, normalment és més segell de qualitat, però també m'ha passat que hi ha segells discogràfics que no, i una producció d'algú desconegut o d'un segell petit, dius, uau, això és brutal, no? I el comences a posar i la gent diu, uau, és brutal. També la feina del locutor de ràdio, que abans era el descobridor de temes, durant molts anys s'ha oblidat i ara crec que tenim l'obligació de ser descobridors de temes de nou.
1: Avui en dia és més fàcil ser DJ que anys enrere?
0: No, és més fàcil posar música. Ser DJ no. Ser DJ vol dir moltes més coses que posar un disc darrere de l'altre. És seleccionar, és saber llegir la pista, sí que és mascle bé. Clar que pots posar el beat 5, però per mi... bueno, jo no el faig servir, eh?
1: Més artesanal.
0: Bueno, no, a mi m'agrada buscar que quedi bé i ser capaç de posar-ho a la mateixa velocitat. Jo entenc que els que volen anar ràpid o canvien d'estils d'una manera molt radical, se'n van del house al reggaeton, han de posar el beat 5, perquè si no és impossible. Jo no ho faré perquè tampoc punxaré mai reggaeton, i lo digo aquí, en público. Però no, vull dir, no, és una cançó, és un tipus de música que a mi no em vibra, no te la criticaré, però a mi no em vibra. I jo penso que un DJ que ha de ser capaç de punxar de tot, però crec que per transmetre t'ha d'agradar el que estàs posant.
1: Doncs ja sabeu, avui aquí a l'Otardeo d'Antena Caro, aquesta nit tenim a la Leo Garriga, que ens farà la seva sessió. Suposo que hi ha molta gent que ens escolta que també li agrada el món del DJ. Algun consell per a aquesta gent que vol iniciar-se?
0: Sí, que els agradi molt el que fan i que practiquin, perquè no es tracta

0: de que la controladora t'ho faci tot és una meravella. Jo et dic que les controladores, jo al principi quan la vaig veure, igual que quan vaig passar del vinil al CD, va ser però si no puc tocar el disc, com ho faig, no? Amb la controladora també la primera setmana va ser, jo no sé si això m'agradarà, ara les adoro, i et poden donar moltes eines per fer-ho molt maco, però no, no t'acomodis a les eines que et fan la, que et fa la feina sola, sinó que aprofita-les per fer una feina diferent al que fa tothom. I es pot fer, es pot fer. O sigui que no pareu de practicar i de fer les vostres barreges i originals.
1: I la Leo Garriga, què ens ha preparat avui per a la tardeo?
0: Doncs mira, tinc quatre playlists i depèn del que faci el d'abans de mi. No, la veritat és que no em preparo res més enllà de si parlar amb la gent que organitza la festa, de dir, bueno, escolta'm, quin rotllet voleu o cap a on voleu que vagi la sessió, no? I aleshores jo faig una selecció, però no em faig un tema 1, tema 2, tema 3, perquè penso que no es pot fer, perquè no saps amb qui et trobaràs, i per tant em deixo portar bastant per sensacions i...
1: Les vibracions de la gent.
0: Correcte. Sí que intento, evidentment, o sigui, a veure, la gent et contracta perquè ets tu i perquè volen el teu estil, però sí que penso que també t'has d'adaptar a la zona on estàs, a l'estil de la festa, i barrejar el que és la teva personalitat amb la personalitat de la festa i barrejar-ho molt bé, no? Agitar, i a veure què surt.
1: Els DJs anteriors també els he fet aquesta pregunta, si te diguessin, Leo, prepara una sessió de la que tu te sentis més còmoda, què seria?
0: Bueno, el que t'he dit una miqueta, el trance i el progressiu, m'agrada molt i a més és, jo trobo que el trance és un estil musical que aquí a Espanya en general, però a Catalunya li agrada a molta gent, però no hi ha hagut sales que hagin apostat per aquest estil i per tant no, la gent no l'ha pogut viure o vibrar com ho vibren a Holanda i Alemanya i a d'altres llocs. Al nord d'Espanya el trance és, bueno, és una bogeria, no? I els agrada molt. És, per mi és una música que et diria que és quasi bé la música clàssica de l'electrònica, a nivell composició, no? I em vibra molt. Ara, el progressiu o el tecno passadet de voltes però amb melodies també m'agrada i ho gaudeixo molt. Les cançons cantades amb una base així, pues, com es punxava el Rocola i tot això, també tenen un rotllo. A mi m'agrada que la música et vibri, que tu et miris els braços i et vegis els pèls de punta o la pell de pollastre, no? I que diguis, uau, això, jo quan em passa això ja dic, ja està, ja estic en el lloc on volia estar.
1: I per què creus que les sales no aposten per aquest estil?
0: Bueno, perquè aquí sempre...
1: No.
0: Bueno, la gent, clar, és un estil que aquí a Espanya no s'ha fet gaire, és molt de fora, són moltes melodies, no és fàcil de punxar, vale? I aleshores suposo que tenim uns noms molt grans que són els que ho punxen i te'n vas amb ells i ja està, i d'allà no surts, no? I abans, bueno, si volies escoltar trens, te n'havies d'anar a Eivissa o al nord. I una mica a Madrid també, eh? Sí, també.
1: Quins són els teus DJs de referència?
0: No tinc gaires DJs de referència. Jo diria que m'agrada molt, com a DJ, com a persona i com a productor, per tot el que fa Armin van Buuren, m'agrada moltíssim. Ferry Corsten, que no ha sortit mai de la seva manera de treballar i m'agrada molt com ho fa. Últimament m'agrada molt Space 92, m'agrada molt el que està fent, està agafant molts clàssics, els està portant a l'actualitat i ho està fent molt bé. Així també jove i molt canalla, m'agrada Madix, m'agrada molt. Hi ha molta gent que és molt vàlida. Ara, jo si t'he de dir un, doncs el que tinc a casa, el David Conge i el meu fill, que és un nano que des dels 14 està trencant-me els esquemes, absolutament. I recordeu aquest nom, Ivan Double G, perquè donarà a parlar. Estic convençuda, i no perquè sigui el meu fill, eh? Vull dir, és amor de mare, evidentment, però està fent coses molt sorprenents.
1: Això queda ja enregistrat,
0: sí,
1: aquí als nostres arxius.
0: I, sí, sí. I d'aquí uns anys...
1: Per a tindre en compte. Parlem ara una mica també de la teva trajectòria a la ràdio. Digital Hits, també una aposta, podem dir, no sé si arriscada...
0: Valenta.
1: Valenta,
0: sí, per part de David Mir i el, bueno, són tres socis, el Dani també. Ells volien tenir una ràdio de música electrònica, fos com fos, i encara que no donés diners, que això crec que és important recalcar-ho, perquè ells creuen molt en la música electrònica i ho van voler fer amb els mitjans que tenien i desitjant créixer i anar creixent mica en mica. Hem passat per moltes coses, jo crec molt en ells, penso que podem fer coses molt, molt maques, i que la música electrònica necessitava una ràdio com Digital Hits FM, que en realitat porten 13 anys, vull dir, no és que acabi de començar, però sí que amb locutors més en sèrio i tal, et diria que des de 2023 ens hi estem posant a fondo, i farem més coses, segur, segur.
1: Leo, aprofita el nostre micròfon i a tots els fans de Digital Hits FM que ara ens estiguin escoltant, que t'estiguin escoltant, què els diries?
0: De què?
1: Que t'escoltin cada dia al programa, no?
0: Sobre què? Que recolzin tant la música feta al nostre país com la música de fora, que vagin a les festes, que si els hi agrada una cosa hi siguin, que si no hi vas les coses poden mustiar-se o acabar-se, no? Si hi ha una festa Remember i a tu t'agrada el Remember, ves aquesta festa Remember. Si no tens manera d'anar, pues perquè econòmicament no pots anar a totes, evidentment no es pot sortir cada dissabte, i això ho puc entendre, però escull, però ves, viu. Si tens un DJ que t'agrada, digue-li que t'agrada. Si tens un locutor que t'agrada, un programa que t'agrada, digue-li que t'agrada el que fa. És molt important i no costa ni un duro dir-li a una persona que està fent bé la seva feina. I crec que és molt important, eh?
1: Doncs ja sabeu, i ja per acabar, no abusem més de la teua companyia, fes una crida a la gent perquè vingui al nostre tardeu i en especial a la teva sessió.
0: Bueno, jo us recomano que vingui. Bueno, ja hauríeu d'estar aquí per començar, eh? I perquè aquests nois han començat a les 5 de la tarda, han donat molta canya. Jo he estat escoltant el directe des del web. El que us diria és que la gent aquí està somrient, la gent té una copeta a la mà i tenen ganes de passar-s'ho bé, i només faltes tu. O sigui, que vine a ballar, tio, què fas?
1: Doncs ja sabeu, Leo Garriga, una altra de les DJs convidades al nostre tardeo, moltes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé aquesta sessió, i ara continua la música aquí, al tardeo d'Antena Caro.

Bueno, família, ha arribat el moment meu, el moment més desitjat. Vaig a presentar el meu últim tema. Va per tots vosaltres. Això es diu The Way. DJ Tites amb Frank De Liro. Lo dit, família, fet amb molt de carinyo.

Esteu escoltant en directe des d'Antena Caro el nostre Tardeo. I el que sona ara és la sessió de DJ Tites, música que podeu vindre a gaudir en directe aquí a la zona esportiva municipal de Roquetes. Així que no us ho penseu més i us esperem.

0: Aquesta és la sessió canyera, com podeu escoltar, de DJ Tites aquí a l'Otardeo d'Antena Car, a la zona esportiva municipal de Roquetes, a la que naturalment us convideu a que vinguéssiu, perquè de ben segur que us ho passareu la mar de bé amb la selecció de DJs que us hem preparat. I un dels DJs que serà protagonista també aquesta nit és Guillermo Argentó. Hola, què tal? Bona tarda, nit ja.
1: Molt bona nit, com estem?
0: Primer que res, com has vist l'ambient aquí a l'Otardeo?
1: Bueno, molt bé, veig la gent molt animada, veig que estan ballant temes de l'època i Tites els està picant. I bueno, amb moltes ganes de pujar a la cabina i bueno, fer soroll, que sempre dic jo.
0: Parlem ara una mica de qui és DJ Guillermo Argentó. Com són els teus inicis?
1: Bueno, els meus inicis, jo de petit, als 4 anys, m'han regalat el meu primer piano, el meu primer teclat. Vaig estudiar música, però creia que les tecles se me feien una mica lentes i m'agradava una miqueta més el que és...
0: Una mica més de pitch?
1: Sí, una miqueta més de velocitat, una miqueta més el que és l'electrònica. Em va pegar per punxar, em vaig poder comprar la meva primera taula sense saber de res, però bueno, pues anar mirant i anar treballant pels pubs de la zona, pues poquet a poquet hasta arribar on estic ara.
0: De quina època estem parlant, això?
1: Estem parlant, jo farà 28 anys enguany que soc jockey, fins que vaig poder arribar a la residència que estic ara, a Mítics, que això farà 11 anys. Pues sempre treballant en pubs locals, presentant-me en alguns concursos de jockeys, i bueno, pues me va sortir l'oportunitat d'entrar a Mítics i a partir d'allí pues he pogut donar una miqueta més del que jo m'esperava. No m'ho pensava mai en la vida poder arribar o no hi arribar.
0: Suposo que, com els altres DJs que he tingut l'oportunitat de xerrar, vas evolucionant la música, la teua tècnica. Com definiries les teves sessions?
1: Bueno, les meves sessions jo les definiria explosives. Treballo molt al subidón, treballo sempre vocal cantada, vaig molt ràpid. Intento no deixar la cançó que es m'estiqui. O sigui, la poso, me l'han cantat, me l'han ballat, ja en tinc una. M'he acostumat a punxar així, és el meu estil i és el que m'ha portat a arribar.
0: Perquè si haguéssim de dir la part més íntima, quan estàs tranquil·la a casa, en l'intimitat, quina música t'agrada escoltar?
1: Escolto covers de remixos dels 80, dels 90. M'encanta trobar vocalistes que canten bé. M'encanta buscar... Sempre dic que sóc un amant de la bona música. Intento que sigui el més directe possible. M'encanta una noia en una guitarra cantant en un vídeo, si té bona veu. És que no escolto ni originals, o sigui, escolto covers, perquè m'agrada trobar nous talents.
0: Fas una mica d'investigació musical, no?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: I això agraeix la gent a les sessions?
1: Sí, la veritat que sí. Si surtes una mica del que tothom fica, al final el Remember, que és el que estem avui sentirem, és molt extens, però el que funciona és poc. Llavors el que has de fer és sorprendre. No és el mateix ficar una versió que ja coneixen tots o tots ja sabem que entrarà, a ficar una versió en una vocalista nova, en una pujada diferent, tot canviat i que agradi, claro. Estirar sempre el clàssic que et dirà que no, que la cançó no es toca. Però jo crec que s'ha d'evolucionar una mica i ara estem en un moment del Remember que és el moment de fer-ho.
0: És a dir, que podem dir el secret una mica és trobar una versió que la gent ja conegui, però que amb noves vibracions.
1: Clar, adaptar. Hi ha molta gent jove que ara s'ha interessat pel Remember, que realment li poses una versió teva i ell no coneix l'anterior. Que això mos ha passat a tots. O sigui, ja te parlo, et fico exemple, el famós John Wesley Loverwhite és un tema dels 80. L'estem ficant als 90, però segurament qui el va escoltar als 80, des d'un remix. Doncs pues bueno, pues intentem evolucionar, donar sonidos nous, el Remember evoluciona.

0: intentarem veure com respon la gent, el públic.
1: És a dir, que podem esperar de la sessió de Guillermo Argentó, és possible?
0: Molt.
1: Novetats?
0: Sí.
1: I bon ambient, com el que estàs veient, no?
0: Intentarem, si ja estan bé, jo feliç, la veritat. La gent això està passant pipa.
1: Abans preguntava també amb els altres DJs que com veuen el panorama actual dels DJs. Com el veus? Bueno, hi ha molts de DJs? O tothom se diu DJ i realment DJ no és...
0: Gràcies a Déu, la joventut ara està començant a veure una miqueta que no tots són flors i violes, perquè han portat una època de molt de DJ de TikTok, molt de DJ que per Reijos li han regalat una controladora, s'ha posat, ha agafat quatre remixos, quatre mashups de qualsevol programa que hi... inclús baixades de YouTube, i li ha funcionat. Però clar, quan han sortit els que realment ho fan bé. Llavors, tot ha evolucionat. I ara sí que és veritat que estem en un molt bon moment al Remember. Jo avui porto una intro, que ho diu a la intro, el Remember sigue más vivo que nunca, és veritat. Veig molt de jove, i molt de jove que té molta cultura, moltíssima. Jo vinc d'un bolo ara, on joves de 16 anys m'han cantat temes que mai en la vida m'hagués... O sigui que possiblement quan se va fer este tema elles no estaven ni pensats.
1: Això vol dir que també s'interessen i investiguen.
0: I tant. Mirem els festivals que s'han fet aquesta setmana, se n'ha fet un de molt gran, i els DJs que hi ha, la majoria són DJs de renom.
1: De tota manera, suposo que sempre se pot donar algun consell, no, a la gent que comença ara al món del DJ. Tu com a DJ ja experimentat, quin consell donaries a tots els DJs que volen introduir-se en aquest món?
0: Que vagin a poc a poc. Sobretot que vagin poc a poc, que es mastiquin, que agafin residències. I el consell que sempre dono, busca't un lloc petit i fes-lo gran. Primer que res, ompli un lloc petit, crea't un públic i quan tinguis aquell lloc petit ple, allà t'ho guardes per tu. Si pots volar i pots trobar un altre de més gran, no el deixis caure. Aquell lloc és el lloc que t'ha fet néixer. I sobretot crear sessions llargues, experimentar com respon la gent, saber pujar en una cabina i tindre un tracte, una educació. Perquè molt de dir jo que hi ha arribat ara, que li han donat el que t'he explicat abans. Una controladora puja en una cabina, es creu... No, quan se puja en una cabina, respecte al company d'abans, respecte al company de després, mirar la pista, mirar com evolucionar, pensar que no tot ha de ser pujada. No pot haver una bona pujada i una bona aixecada d'una pista si no ha hagut una bona veja.
1: Tot això s'aprèn o ja es porta?
0: Sí, s'aprèn. S'aprèn.
1: De tota manera, suposo que has de tindre una mica d'idea, no? O de...
0: Bueno, de llocs petits. Començant llocs petits, primer et vindran a veure els amics, després la gent quan entrarà has de saber que no a tots els agrada el mateix estil de música. Jo vinc, estic ficant Remember, porto 15 anys consecutius, però jo vinc de ficar comercial també com m'ha tocat.
1: Parla'ns una mica ara de Mítics.
0: Bueno, Mítics naix d'una il·lusió del que per a mi és la persona que m'ha portat aquí al món de la música. És Momi Joaquim, és el CEO de l'empresa, el CEO de la marca, i ell tenia un somni, que era fer una festa Remember i que sortís bé. Això va passar fa uns anys, ens vam trobar en una terrassa, em va dir, m'he muntat una terrassa per a fer un Remember. En aquell moment estàvem jo i Sonido DJ Gallo de Residents, vam començar a punxar. Sí que ells ja havien fet una festa per fi d'any, que li van dir Mítics, i nosaltres mos pensàvem ser... Ficàvem 150 persones i allò era... Vamos.
1: Èxit.
0: Hasta el dia que jo tenia amistat amb Miguel Serna, per mi és avui dia... el millor DJ de Remember que tenim a nivell nacional. Crec que tot el que ha fet ell o tot el que jo faré és gràcies a ell, de veure-ho. I Miguel ens va dir que la pista era petita, que havíem de fer un festival una pista més gran. Qui coneix el Pla dels Catalans sap que hi ha una plaça de bous. I Joaquim, que no té cap altre més coneixement, va comprar una carpa de circ, la va muntar damunt i la primera festa vam ficar 1.500 persones. Llavors ens va vindre l'època Covid. Encara així en vam fer-ne una, tots asseguts. Ho recordaré tota la vida, 1.000 persones assegudes dintre de la pista. I bueno, vam... Ja el Pla dels Catalans o Mítics ja és una empresa familiar. Quan entres allí et fan de la família. Llavors aprens a treballar per casa. Aprens que no és pujar en una cabina i voler ser la superestrella. Aprens a que, com va passar, vam tindre a Miguel Serna durant 2 anys de resident. Ell és una persona molt exigent, és una persona que te marca els tempos. Si et sobrepasses, t'ho diu. I aprens a aixecar la pista sense cremar-li res a ell. Aprens a tindre-li sempre el respecte. A dia d'avui és un dels meus millors amics i encara quan puja en una cabina li tinc respecte.
1: I com a DJ referència?
0: Ell, Miguel Serna.
1: Sí?
0: Tinc varis. Miguel Serna, Ismael Lora, Ruben XXL, Dani BPM, un animal. Però sí que la persona que m'ha influenciat més des de la meva joventut fins a

0: Gràcies, Miguel Sardà.
1: Pel que fa a nivell internacional, si el comparem amb el que tenim aquí, com el definiries?
0: A Miguel?
1: Al nivell dels DJs.
0: A nivell dels DJs, a Miguel, un guerrer. Ell va viure l'època quan el Remember va caure, se va obrir una discoteca, la va aixecar, va saber adaptar-se als moments que estaven, mantindre's, esperar que li arribi el moment, i avui dia podem dir que és resident a Medusa. Ha punxat a totes les discoteques Remember del país, i si l'anomenes a dia d'avui, que molta gent, inclús companys d'ell, ho diuen, que el treball que ha fet aquesta persona l'han valorat tots, i al final la versió que està sonant ara és d'ell.
1: En definitiva, avui tindrem l'ocasió de gaudir també d'aquesta magnífica sessió de Guillermo Argentó. Per acabar ja, de quina manera podem convidar la gent que vingui a aquest tardeu, que vingui aquesta nit, i sobretot per la teva sessió?
0: Bueno, pues, si algú vol recordar els temes d'abans, si algú vol recordar quan sortia, quan no havia mòbils, perquè ho estic veient aquí i veig una persona en un mòbil a la mà, però tothom està disfrutant i ballant, senyal que la música els agrada, senyal que és com quan sortíem abans. Sí que és veritat que en un format tardeu, que encara és millor, perquè per aquestes edats la gent els hi va de meravella. I res, que amb el cartell que tenim, amb Leo Garrigues, que està punxant ara, jo que passaré intentaré fer-ho el millor possible, Leo Garriga i Piuli, un dels grans.
1: Doncs ja sabeu, aquesta és la música que us espera al tardeu d'Antena Caro. Guillermo, moltes gràcies per estar aquí.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé la sessió i, com dia, encantat de tindre't aquí.
0: Moltes gràcies, de veritat.
1: I la música continuarà amb la sessió de DJ Tite.

¡Ojito con la que viene!

Doncs vinga, aquesta és una de les primeres.

Heu sopat o no? Hi heu sopat bé? Els que no heu sopat, aneu a alimentar-vos, perquè això encara li queda corda. I els bocates estan boníssims, per cert.

una putada.

0: Així sona la sessió en directe de Leo Garriga, aquí, a l'Otardeo d'Antena Caro. Una festa per a totes les edats, però naturalment per als joves també. I per a parlar de joves i per a parlar d'igualtat, tenim aquí al nostre set de ràdio, a Cinta García, que és la regidora de l'Ajuntament de Roquetes, d'Igualtat i Joventut, i també servei a les persones. Hola, què tal? Molt bona nit, ja.
1: Hola, hola, bona nit.
0: Què tal? Com veus l'ambient del nostre tardeo?
1: Bueno, se ve un ambient molt sa i la gent contenta, vull dir, això és una bona senyal, aquestes cares en tantes sonrises, bona senyal.
0: Entrevistem a la Cinta García, perquè a banda de que és la regidora de Joventut i Igualtat, ha aprofitat el tardeo per a portar aquí una campanya, no? Explica'ns.
1: Sí, bueno, és una petita campanya per a sensibilitzar una mica, no, d'aquestes relacions sexuals sanes i d'una manera pues, també respectuoses, no? Ja fa temps que fem algunes petites campanyes, les solem fer cap al desembre per a mentalitzar una mica la gent en lo del consensual o de la sida, però m'han donat compte que a part del sida hi ha moltes malalties de transmissió sexual i bueno, volem donar este toquet, no, en que durant la nit sol pujar la temperatura i el que puja la temperatura però que no baixi la protecció. Protecció, no? Ho demanem a la Generalitat mos fa esta donació de preservatius masculins, femenins i també bandes per a fer bueno, lo que és lo sexe oral, i pensem que apropar-ho d'una forma així pues, més amena en un ambient de festa pot ajudar que aquest jovent i no tan jovent sigui més respectuós i pare compte.
0: Aquí al set de ràdio has portat una mostra.
1: Sí.
0: Això se donava a l'entrada, a la barra?
1: Sí, jo crec que lo donaven a l'entrada, a la barra també donàvem per alguna consumició i llavors també n'hi havia algun lloc per a que estigués a l'abast de la gent. Això m'ha acompanyat en alguns cartells, en alguns missatges, on posava això, no? Que no és l'important, vull dir, és esta protecció, no? Que te ho pots passar bé, cuida't tu, cuida l'altre i sobretot respectem-nos uns als altres, no? I una forma de respectar és protegir-nos a un mateix i a l'altre.
0: Quan reacciona la gent quan se'ls dona preservatius? Com accepten aquesta campanya? Se queden sorpresos? Diuen, sí, sí, està molt bé.
1: Bueno, jo penso que la gent jove li fa una mica més com a d'això i els que ja són un poquet més ja són més conscients i bueno, l'agafen en una sonrisa i bueno, al final potser algú avui triomfarà d'una forma, no? Que l'haurem ajudat a trencar el gel i triomfarà en aquest aspecte, no? Però contents de que arribi i que sigui una bona finalitat.
0: El lema que coneix ja tothom és Roquetes, respecta-m'ho a fer punyetes.
1: Sí, totalment, respecta-m'ho a fer punyetes. És una paraula molt important i que hauríem de tindre molt present moltes vegades.
0: Hem de dir que a Roquetes aquest tema és un dels primordials, sobretot des d'aquesta àrea, des de que la Cinta és la responsable, perquè de fet a totes les actuacions que es fan al carrer doncs sempre tenim present aquesta idea, aquesta campanya i sobretot també a través dels punts lila, no? Que han estat més d'una vegada.
1: Sí, la veritat és que quan vam començar en este eslògan vam pensar lo que fos una cosa que molt la sentiguéssim roquetera, no? A Roquetes les punyetes són una cosa típica i molt nostra i la vam lligar en una paraula pues, que ha d'estar present i és important, no? I la posem des de ben petits hasta més grans, no? Perquè al final el respecte és algo que ha de ser des de petits hasta grans, no? I l'hem de tindre una mica present. Molts cops se falta el respecte per la forma com ets, per qui t'agrada, per què has decidit fer, per portar un pantaló per estar un més doblet que l'altre i al final lo respecte ho engloba tot, no? Jo penso que en esta paraula hauríem de tindre-la present i respectar-nos uns als altres i deixar viure i estimar-nos sobretot.
0: Se veuen, se noten els efectes d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo penso que algú sí que li ha calat este missatge i que en algun moment mos pot ser present, no? Mos agradaria que calés més i que la societat que tenim avui en dia fos molt més respectuosa, no? Però, bueno, jo penso que l'important és que féssim los passos i que plantéssim aquestes semilletes en algunes persones i si en algú fa efecte ja ne serem contents, la veritat.
0: I aprofitar festes com aquesta d'Antena Caro Fest, en aquesta ocasió lo tardeo, doncs és important. Què tal? Com has vist l'ambient?
1: Bueno, el que et deia abans, l'ambient se veu un ambient molt sa, agradable, i la veritat és que fa goig quan se munta alguna festa i veus que la gent pues, té ganes i és respectuosa, que no és una manera pues, de disfrutar i de trobar-nos en estos moments, no? Que t'amollen una mica del que és el dia a dia i te fan soltar algunes risses i trobar a vegades i, ostres, este que feia dos o tres mesos que no el veia, no? I això, pues, bueno, pues, agrada i està xulo, la veritat.
0: La música és la que t'agrada?
1: Bueno, jo és que no he sigut gaire festera a la meva vida, la veritat, i però tinc una cosa bona, em penso que és que el llit me posigues, m'acoplo i puc arribar a ballar i a moure i a riure-me com un altre, no? Sense problema. Però és una mica... Ara el meu puntet té un puntet de...
0: d'acceleració.
1: Sí, pot ser un puntet, però superbé.
0: Quina és la música que li agrada a la Cinta?
1: Bueno, jo sóc més calmada, sóc de grups de rock català, de grups tipus, bueno, pues sóc més calmada, però m'acoplo, perquè a la meva parella li agrada aquest tipus de música, li agrada el Remember, i a casa, per a ell, escoltar-lo és com anar al psicòleg, diu. Llavors, la música està bastant present a casa nostra, a part de la dels que escolten els menuts, perquè és música infantil. Vull dir, tenim un remix, però està molt present la música. Al final, la música és algo que mos allibera, mos fa sentir bé i mos transporta a moments i coses viscudes, i això és molt bonic.
0: Doncs ja sabeu, si voleu vindre a gaudir del nostre tardeo, doncs encara sou a temps, perquè hi ha música fins a la matinada, i doncs aquí teniu aquesta campanya, a veure si triomfen o no triomfen. Nosaltres us ho facin de temps.
1: Sí.
0: Cinta, per acabar, de quina manera podem convidar la gent per a que vinguin a aquesta nit aquí a Roquetes?
1: Bueno, que vinguin a passar un rato, a fer una copeta, a consumir, si volen menjar, també poden menjar algo, i després, pues bueno, igual coneixen algú, poden tindre una nit de sorpresa i sempre ben protegits a disfrutar un dels altres.
0: Doncs ja sabeu, a gaudir de les festes protegits, i tot això ens ha explicat la Cinta García, que és la regidora d'Igualtat, Joventut i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Roquetes. Cinta, moltes gràcies per haver vingut i a disfrutar del tardeo.
1: A tu, Paco. Gràcies.
0: I la música continua en aquesta ocasió encara amb la DJ Leo Garriga, aquí, al tardeo d'Antena Caro.

jovent i no tan jovent de Roquetes. Aquesta és una festa segura. Jo crec que més d'un us han repartit sí, és una festa segura sexualment parlant. Us podeu posar molt calents, vaya, ¿vale? Però què heu de vigilar amb el que feu? I protegidos siempre. A la barra hi ha condons.

A veure, que ho torno a repetir perquè em sembla que no s'ha entès, eh? A la barra, a part d'alcohol i d'aigua i de Coca-Cola, teniu preservatius. És a dir, que si la nit acaba bé, que acabi bé, però amb protecció.

estic aquí i puc, us poso una en la que jo poso la veu, vale? Producció del Julio Posadas, del David Conge, que és el meu home, i de l'Ivan de Volgí, que és el meu fill, i del fill del Julio Posadas, que és el J. Larson. Això es diu Regressiva!

sabeu, no? Luz. Emoción. Ritmo.

0: Aquesta és la sessió que estem escoltant a l'Otardeo d'Antena Caro de Leo Garriga, aquí, a la zona esportiva municipal de Roquetes. I ara és el moment d'escoltar el cap del cartell del nostre cartell, del nostre Tardeo. Ja sabeu que tenim una selecció de DJs espectaculars i posem ja gairebé punt i final, però abans tenim aquí el protagonista, DJ Pijuli. Hola, què tal? Molt bona tarda, nit.
1: Molt bona tarda, nit. Què tal, com estem? Doncs pues mira, aquí ja ha arribat just per d'aquí mitja horeta començar la sessió. Una sessió que tenia moltes ganes de fer aquí a les Terres de l'Ebre i feia ja molt temps que no

0: Sky, no tenia mote. Clar, quasi tots els jocs tenien el seu mote, no?
1: Nom de guerra.
0: Sí, i me'n recordo que compaginava el tema DJ a la ràdio també, ràdios locals, i feia programes d'aquests tipus locals, no? Programes d'autoaprendizatge, no? Que es diu, de l'època. I justament en un programa de ràdio em van preguntar: i quin nom tens de guerra? I en aquell moment no se'm va ocórrer una altra cosa que dir Pilloli. I clar, llavors em van començar a dir Pilloli, Pilloli en aquest programa de ràdio, que era un programa de ràdio local a Barcelona, i se'm va quedar aquí. I ja vaig començar amb DJ Pilloli i bueno, vaig continuar ja tota la carrera, fins ara.
1: Molt jovenet, no?
0: Vaig començar molt jovenet. Diguéssim que a la ràdio i tal, 18 anys tindria, por ahí, sí, sí.
1: I avui per avui, DJ Pilloli, Amadeu, és conegut pel seu programa Big Show a Digital Hits FM, la ràdio dance de Catalunya.
0: Correcte.
1: Molt bona iniciativa, no?, la de Hits FM.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que tot va començar ara farà 4 anys, una mica més, crec, por ahí, que, bueno, que vam tenir un apropament amb Digital, i bueno, una emissora que ja apostava per música de ball, música electrònica, però no tant com ara, no? Diguéssim, endinsats en el tema del Remember i tot això. I bueno, i vam fer doncs, un apropament per fer un programa de ràdio, i va començar així la tonteria. Vam començar amb un programa de ràdio que justament va ser DJ Pilloli, Oriol Carrió DJ Pilloli Show, en aquell moment, fa 4 o 5 anys. D'allò va evolucionar, de DJ Pilloli Oriol Carrió va evolucionar al que més trenca, que vam recuperar el programa de Flash de l'època, i poc després vas dir, bueno, canvio i faig un programa propi que no tingui res a veure amb el programa que fèiem abans, i va passar a ser DJ, bueno, Pilloli Big Show, que és el programa d'ara.
1: De tota manera,
0: des de fa 3 anys cap aquí estic fent el Pilloli Show.
1: És a dir, que portes una carrera per diferents emissores de ràdio, des de Flash FM, els 40, Digital Hits.
0: Sí, bueno, realment a nivell cadenes comercials professionals, diguéssim, vaig estar a Flash i a 40. Després he estat a altres emissores com Estil FM, he estat a Loca FM Madrid, vaig estar una època fent... I després vaig estar en una cadena també que es deia Hits FM, i bueno, he estat col·laborant a moltes emissores, però així a nivell conegudes va ser Flash i 40, justament.
1: On et trobes més a gust, fent sessions o com a locutor?
0: A mi m'agraden les dues facetes, vull dir, tant la faceta de locutor com la de DJ. Al final, ràdio DJ, DJ ràdio, és una mica acabada de la mà, no? I, bueno, a mi m'agraden les dues.
1: I aquí li han de sumar també productor, no? Feina de productor.
0: I la faceta de productor, que també és una altra faceta que em va encandilar, i vaig començar a fer coses a nivell de producció musical, i mira, també ens van ficar en el tema producció. Tot i que no sóc productor a nivell màquines, a nivell software, a nivell tal, sempre he treballat amb productors, i una mica la part meva és la del productor de cadira, que es diu. És estar a l'estudi amb el tècnic, i al tècnic li vas dient, pues vull que soni això, vull que aquest so sigui aquest, la seqüència que faci això, el sonido així, el sonido allà. Això és una mica el que es diu productor de cadira, no?
1: I tens temes propis, com per exemple Boti, sí. Boti, aquesta versió del Final Countdown. Com ha sorgit aquesta idea?
0: Aquestes són de les primeres que vaig fer. Bueno, el primer va ser el Boti Boti, després vaig fer el Zoom. No, al revés, perdona. El Zoom primer, el primer disc, i després el Boti Boti. I d'aquí ja van venir uns altres temes, com el Final Countdown de l'any 2000, no? I bueno, moltíssims més que no... que, bueno, que firmo i que no firmo, que igual estic darrere de la producció, no? Hi ha moltíssims temes, sí, sí, a la carrera.
1: En quin estil musical te trobes més còmode punxant?
0: La veritat és que a mi m'encanta punxar qualsevol estil electrònic. Que tingui ritme, que tingui bombo, una mica de melodia i una mica de... recometes contundències, i combinen aquestes coses, aquestes 4 o 5 coses, no tinc problema de punxar-ho, o sigui, ja sigui house, ja sigui techno, ja sigui EDM, ja sigui progressiu, bueno, al final màquina, hardcore, m'agrada tot.
1: I aquesta nit al nostre Tardeu, quina sessió has preparat?
0: Doncs la veritat és que vinc amb una sessió al cap...

0: contundent, amb energia, amb melodies guapes de ballar i sobretot temes molt coneguts també, temes de sempre.
1: Doncs Amadeu o DJ Pijuli, moltes gràcies per haver vingut, per participar al nostre tardeo, que vagi molt bé a molt bé aquesta sessió, i encantats de tindre de convidat.
0: Pues encantat jo, i moltes gràcies a vosaltres, i salutacions a tota l'audiència d'Antena Caro, i anem a liar-la.
1: I de moment continua la sessió de Leo Garriga, i tot seguit ja preparat i amb moltes ganes DJ Pijuli.
0: Anem-hi.

Pijuli! Ara sí que heu sopat, no? La copeta de més també? Que un noti al Pijuli, hombre!